La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Tina Cudina Best Moments.
1: Donde dije Diego, digo, ¿no?
2: No, al revés.
1: Va una al Kirguistán que no sabia jo ni que existia.
3: Al Kirguistán.
2: Sí, li has posat una síl·laba de més.
1: Jo què sé.
2: 5 anys de presó li poden caure per haver fet la foteta aquesta de la intel·ligència artificial.
1: Això,
4: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
1: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergas.
4: La Bet Rodergas, la de...
1: No, Clara Rodergas. Hola, Aran. No sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent que es diu Matina Codina.
5: Ah,
1: sí, eh?
5: No l'escolto.
1: La primera vegada, Operació Triunfo, el 2001.
6: Sí.
7: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
2: Què?
7: Creo.
2: Música amb un rotllo boomer, amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
4: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
5: Clar.
4: Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
5: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec que avui m'acomiadarà.
6: Ho estàs celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Vinga, doncs, bon dia. Hem fet sonar una mica la sintonia de l'equip A per esperonar, per injectar energia i una mica de força, d'alegria, també, i aquell puntet, aquella empenteta per dir, bueno, va, ja està, ja és el cap de setmana, ja el tenim aquí, hem arribat a divendres, 8 de maig del 2026, això és el Matina Quotidiana en rigorós directe, aquell programa que et desperta i que t'acompanya, sobretot en hores intempestives, solitàries i de moltíssima son i de moltíssima mandra. Per tant, d'entrada, vinga, va, anem despertant, peu a terra, en el cas que hagueu treballat aquesta nit, doncs, ànims i a descansar, i bona feina 100% segur. Jo sóc l'Ernest Codina, fins a les 11 del matí amb un equipasso increïble, l'equip del Matina Codina, a RAC 105. Si mai us pregunten què escolteu, ja sabeu quina és la resposta, eh? Us ho acabo de dir. De moment, ja sabeu que ens agrada que estigueu ben informats també sobre la qüestió meteorològica, el temps que farà avui. Clarianes a primera hora al Pirineu i a l'oest, algun ruixat a la costa, tarda més insegura amb ruixats que arribaran a més punts. Per tant, tornem-hi amb els ruixats de tarda. Pel maig cada dia un rat, ja ho sabeu. Temperatures sense canvi respecte a ahir. Demà molts núvols, pluja a la tarda i ambient fresc. Per tant, un dissabte que sembla bastant inestable, insegur i amb alguns ruixats. Ens ho explicarà de seguida la Mònica Usart. I per celebrar que ja és divendres, doncs us hem preparat un programa festiu, passat de voltes, com sempre, un d'aquells Matina Codina que pinten èpics i llegendaris que tant us agraden. I tindrem de tot, tindrem de tot. Àudios virals, tota l'actualitat i entreteniment del dia. I entre moltes altres coses ens visitarà el nostre Jan Laporta per recordar-nos que aquest diumenge a les 9 de la nit el Barça pot guanyar la Lliga al Camp Nou davant de l'etern rival, que és el Madrid, en el Clàssic, i per primer cop a la història, això perquè no havia passat mai que el Barça li pogués guanyar a la cara la Lliga en el partit que els enfronta, en el Clàssic. S'haurà de celebrar desacomplexadament humiliant Vinícius, Courtois, Reloa i companyia, o seria bo ser fidels als valors del club senyor, mostrant tots els respectes i celebrar-ho l'endemà amb tota la carn a la graella? Tenint en compte com estan les relacions, em sembla que la resposta és bastant evident. També parlarem de l'incendi gravíssim al vestidor del Real Madrid, amb l'incident violent entre Tchouaméni i Fede Valverde després d'un entrenament en què s'han barallat i Valverde ha acabat a l'hospital amb el cap obert i amb un traumatisme cranioencefàlic després de, diuen, relliscar i picar amb el front amb una taula que hi havia al vestidor, que ha acabat amb 3 punts de sutura. Déu-n'hi-do, com s'està desmuntant, com està caient el vestidor del Madrid i la institució sencera, amb Mbappé sortint, rient d'un entrenament després de tota la polèmica del seu viatge a Itàlia mentre estava lesionat amb la estrès positiva. És que és increïble. Vull dir, m'he de fregar els ulls perquè no m'ho acabo de creure. Bé, aquest serà, sens dubte, un dels temes del Matina d'avui, que també ens durà una nova entrega de l'agenda infantil amb els plans familiars del cap de setmana que ens proposin el Xavi Cazorra i les seves filles. Tindrem la Lalillo presentant-nos la seva secció de tele i avui la Mar Puga ens parlarà casualment d'una de les millors estrenes recents de TV3 a la plataforma 3CAT, que és La Gran Cita, de la influenciadora Dulceida. Veurem quina opinió té la Mar sobre aquest nou format de televisió pública aquí a Catalunya. I amb tot això, les estrenes musicals del divendres amb l'Albert Buscarons i el pronòstic meteorològic del cap de setmana amb la Mònica Usart ja pràcticament seran les 11 del matí i avui ens fotrem les botes esmorzant en una taula amb estovalles de roba, perquè ens ho mereixem. Són gairebé les 6 i 5 minuts. Abans d'arrencar amb la música, deixa'm dir que tenim porra activa ja en aquests moments al nostre Instagram. Porra del Clàssico d'aquest diumenge. Entreu, participeu a la nostra porra d'Instagram i podreu guanyar, atenció, una Smart TV QLED Samsung de 65 polzades. Avui regalem una tele. Per mi és un premi espectacular. Gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics, on trobaràs, atenció, assessorament personalitzat, de venedors experts, servei a domicili, instal·lació, muntatge, i a més fan la retirada de l'aparell antic. Ja ho saps, Milar, botigues d'electrodomèstics, sempre a prop teu. I si vols participar, entra al nostre Instagram, segueix les instruccions que us hem posat en el text que hi ha sota la imatge de la porra, i ja està. I esperar que juguin aquest cap de setmana al Clàssico. Entre tots els encertants, regalarem aquesta fantàstica tele Samsung, gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics. 6 i 5. Divendres, va, posem-hi Tame Impala, la nova, al costat de Jenny. Això es diu Dràcula, bon dia! Tomo.

0: perquè hi ha hagut un turista que l'han hagut d'indemnitzar per no trobar lloc a la piscina. M'agrada molt.
1: Apunteu-vos-ho, això, per si mai us passa alguna cosa semblant. És un turista alemany que va anar amb la seva família a passar les vacances en un hotel de Grècia i els tios socorraven, eh? Malgrat que es llevaven cada dia a les 6 del matí.
2: Fàstic la gent que fa això i posa la tovallola i se'n va al bufet a esmorzar. Jo és que els fotia fora de l'hotel.
1: Doncs això és el que es devien trobar, perquè es llevaven a les 6 del matí i tot així ni un sol dia no van aconseguir una gandula per estirar-se a la piscina. O sigui, si a les 6 del matí ja estan totes pillades, jo, noi, ja no sé què hem de fer.
2: Quines vacances també, eh? Quina manera de patir.
1: Sí, sí. Però si te'n vas de vacances, noi, gaudeix... dorm fins tard, no sé, no posis el despertador fins que el cos aguanti.
0: I falta que vulguis una cosa, no? Perquè no la tinguis.
2: Però per això salten pel balcó a la piscina, perquè no hi ha lloc. Llavors és... diuen, pots anar directe.
3: És, en aquest tipus de llocs també passa que vas al bufet lliure, al teu horari català, diguem,
1: sí. Ja no queda res.
3: I ja estan tots els guiris que ja han passat abans i ja no tens patates fregides, per exemple. Bueno, quina ràbia.
1: Bueno. Ja no queda res. També us diré que si aneu de vacances a Grècia per quedar-vos a la piscina de l'hotel, també us està bé.
2: Això sí.
0: Molt bé.
1: Pues no, no ets alemany i has anat a passar unes vacances a Grècia. Hola, doncs vés a visitar Grècia, vés a les platges de Grècia.
2: Clar.
1: No ho sé, no et quedis a la piscina de l'hotel, que d'això ja en tens a casa teva, rei, que sembles imbècil.
0: I si no voleu problemes, quedeu-vos a casa perquè on s'està millor que a casa.
1: Això, que aneu a buscar el que no teniu, també.
3: Amb la llar de foc allà a l'agost.
4: Matina Codina.
5: Des de ben d'hora al matí, segur que et fan escoltar moltes ximpleries.
6: Tant per tant, escolta les que fem nosaltres.
4: Matina Codina. A RAC 105.

0: 30 anys després, Sergi Ferrer, bon dia.
1: Hola.
0: L'últim de la fila ha tornat a omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona i avui faran el segon i últim concert a Barcelona. Manolo García i Quimi Portet faran cantar tothom temacles com aquest.

0: I hi ha una febre amb els concerts, estareu d'acord, perquè aquest no és l'últim. Ara ve l'Olivia Rodrigo, venim de recuperar-nos de la Rosalía, sí. Al novembre tenim els Doques Grasses.
1: Home, aquest cap de setmana Eric Clapton.
0: Eric Clapton aquest cap de setmana. Bruce Springsteen cada dos caps de setmana, sí. També està fent coses. Llavors, la gent està molt contenta amb els concerts i per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Hosta, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar, no sé què em passa. Coses que us poden passar als concerts.
2: Hosta, mira què dius.
3: Claro.
0: Pot passar-te que agafis les entrades 4 mesos abans, que paguis 120 euros, que facis 3 hores de cua virtual i 6 hores de cua normal per entrar i acabis veient el concert a les pantalles gegants dels laterals,
2: oh,
0: perquè hi ha molta gent. Mira-ho a YouTube, que és més barat.
1: Claro.
0: Que també et pot passar que et cobrin 3 euros per un got reutilitzable.
2: Oh.
0: Que dic jo, què et penses, que el de plastiquet aquell d'Estrella Damm no és reutilitzable, no? El destrueixen perquè tu no t'enfadis.
2: Que bueno, Sergi.
0: També et pot passar que et facin pagar amb una pulsera.
4: Oh, sí.
0: Pagar amb una pulsera, llavors et fan posar diners a la pulsera que són sempre múltiples de 5, no? Pots posar 5 euros, 10 euros, 20 euros i llavors arribes a la barra i la cervesa val 7 euros. Llavors tu tens 10 euros a la pulsera, la cervesa val 7 i ara què fem?
1: Bueno,
0: ara
1: clar, què fem? Sempre queda allà un remanent econòmic, sí. Que després l'has de recuperar 3 dies després del festival.
4: Uf, és complicadíssim.
1: I on va això? Oh. A la butxaca del promotor.
0: Ara, oh, ara, estafadors. És tot broma, que després vull que em convideu a coses. Que també et pot passar que a mig concert el de davant teu digui, saps què molaria ara?
1: Què?
0: Fer un castell.
4: Ai, sí. Ah.
0: Que així el de darrere no veurà res. Que sí, que ja sé que vas estar 3 mesos als Minyons de Terrassa. Que sí, però no va de tu la història. Sí. L'Olivia Rodrigo no sap què estàs fent.
1: Tu, i els que encenen bengales també, ojo, eh?
0: I exacte, perquè només hi ha una cosa pitjor que això, que és que t'ensenguin al costat una bengala. I llavors jo els hi pregunto, els que porteu bengales, heu provat alguna vegada encendre-les i un cop encesa a ficar-te-la pel cul, per exemple?
4: Que bèstia.
0: Així com a proposta.
1: Jo sí.
0: Em fan por les bengales.
2: Claro,
0: que el, també pot passar que el cantant comenci amb allò de vinga, tothom menja amunt.
4: Ah,
0: i tu,
4: sí.
0: Vale, i ara feu una llumeta amb el mòbil. I tu, vale, espera, no, ara ja no, ara ens hem de xupir. I quan digui una paraula que va d'anar a tu, hem de fer 3 salts a la dreta. I si et dius Lluís, et dius, per què no cantes i ja està? Sí. Fes la teva feina.
1: Al final l'hauré de cobrar jo.
0: Això és perquè no tenen prou cançons. També pot passar que un col·lega et digui, tu, vaig un moment al lavabo a mig concert, i aquest col·lega no el tornes a veure mai més. No al concert, a la vida.
4: Ara.
0: També pot passar que el cantant posi el micro perquè canti al públic i digui, ara va, que no us escolto! I és una cançó del nou disc, no me la sé.
5: Ostres, que dur això.
0: Perquè no cantes la bona, que és per la que hem vingut tots.
5: Passa fatal.
0: Sento, mama duixa, va, fa 2 dies que has fet aquesta cançó, dona'm temps. També pot passar que arribis als primers i diguis, ai, que bé, ho veurem superbé. No, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Passa.
0: Perquè davant teu hi ha un espai reservat a gent semifamosa. Gent que fa vídeos a Instagram, que té 7.000 seguidors.
2: Ja hi som.
0: Gent que participa a un podcast de Someva i que ningú sap qui és. I a vegades nosaltres els de RAC 105 també.
1: Sí.
0: Jo he estat en un fosso d'aquests i puc confirmar que fem molta ràbia.
1: Sí.
0: Per tant, elimineu-los. O convideu-nos. Una de dos. I per acabar, el pitjor que et pot passar en un concert, que és que el del teu costat sigui molt fan, sigui tan fan, que se sap totes les cançons, i que a sobre canti, i que a sobre canti amb un volum superior al del cantar, i estiguis una hora i mitja menjant-te això.
1: Aquest que sentirem sóc jo, no?
0: On ets tu, amb una persona que ja no forma part de la teva vida, però sí del teu record, que és la teva ex.
4: Oh!

0: pífies de la setmana amb el Xavi Cazorla.
1: I ha tornat a passar que enmig d'un espai patrocinat se'ns va escalfar la boca i la cosa se'n va de les mans. Era el dia de la mare, dia maco, la gent de Jardilana estaven pagant, pagaven aquesta gent per fer un homenatge a les mares i regalar un ram de flors i tal. I aquí la cosa va anar per un altre camí.
2: Madre me enseñó ahí siempre con los calzoncillos limpios. Porque me decía, váyase que tenga un accidente y el señor de la ambulancia se piense que yo soy una cerda por no lavarte los calzoncillos. ¿Qué? Que me ha sido muy útil porque ahora en la whiskería pues siempre voy con los calzoncillos medio limpios.
0: Qué
2: también.
0: Maco.
2: Medio limpio. Mi madre, déjame decirle que enviarle un beso muy grande allá donde esté. Que en mi casa.
0: ¿Cómo porque... ¿Cómo es
2: está viva.
0: Ah, está viva.
3: Yo le di recurso a la tía Mara Santiago.
2: Solo daré tu parte, Luis, a ver si viene un día a tomar café o alguna cosa.
4: Ah, sí.
2: Un Cuba Libre, claro.
3: Hombre, mira, yo prefiero una whiskería en tu.
4: Ah, no, mira.
5: No sé si sabes qué es una whiskería, Luis.
3: Sí, confesí. Va. Dame una petita alegría, ¿no?
0: Va, sisplau, que estem fent un homenatge.
5: Els de Jardilana, amb el ram a la mà, esperant que acabem de dir tot això.
4: Sí, sí.
6: Muy bonito, muy bonito.
5: El millor homenatge.
0: Ens van fotre en un jardí.
5: Sí.
0: Per això patrocinava Jardilana.
5: Sí,
0: bé, primera relliscada de 3.
1: Sí, la Mar l'altre dia va decidir obrir el programa a les 7:01 parlant d'un tema polèmic i, pel meu gust, massa transgressor.
0: Tens 2 minuts, Marc Puga, per explicar el que ens hagis d'explicar. Va.
4: Res, heu vist el Dia Mundial de la Higiene de Mans, de rentar-se les mans, vaja, sí. I direu, com s'han de rentar les mans bé?
7: Carai, això sí que és la gran pregunta.
4: Com
0: es fa això? Semblem un programa infantil, eh?
5: Sí, de sobte.
0: Allà, heu fet el primer pipí, us heu rentat les mans per anar a treballar.
4: No, però és veritat que molta gent és allò, es passa aigüeta, no, us heu de rentar bé les mans. I com és rentar-se bé les mans? Primer te les mulles.
0: No penso passar per aquest document.
4: No, et poses sabó i fregues, has de fregar durant 20 segons.
8: Paren les rotatives!
0: Recordo la primera reunió, just abans de començar el matí de Codina, i el propietari d'aquesta empresa em va dir, intenta fer un programa transgressió, un programa així una mica, allò, que posi els límits de l'humor, doncs, i comencem el programa parlant de com s'han de rentar les mans.
4: Hi ha gent que no ho fa bé,
0: 5 minuts després vam explicar com netejar-te el cul.
5: Ai, mira!
0: És increïble.
3: Molt bé, t'has lluit, Marc?
4: Gràcies, tot.
1: I ara que parles de culs, l'altre dia, no sé com, es va acabar parlant de fer caca i això va generar una sèrie de coses estranyes.
0: Sí. A mi, no, però aquella sensació de la vagoneta, de bona olor, de sentir-te el tro, de dir... Hòstia, tant de bo duri molt, no?, aquesta descarregada.
4: Absolutament.
0: No us passa que a vegades pel gust que us produeix és molt breu?
9: La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
0: Jo recordo l'altre dia dir, quina llàstima que s'hagi acabat, ja.
5: Sí,
0: perquè m'ho estava passant bé.
5: Jolín.
4: Què dius?
10: La madre que me parió.
5: Sí, home, sí, però el bo és que cada dia em pots fer una, si vols.
0: La Marina, que em veu un senyor gran i que em deu professar una mínima admiració i tal, deu pensar, aquest tio és el que m'ha de valorar les pràctiques?
4: No, Ernesto, és el millor.
0: Només una pregunta que et puc fer. Quan jo estava explicant això, m'has imaginat cagant.
11: Qué excelente pregunta.
4: Que no t'havia imaginat, però és que ara t'acabo d'imaginar.
12: Jo sí, bueno.
13: Quines coses aprens, Marina?
4: Si no direm quines coses aprenc, però diguem que aprenc.
14: Això és una merda.
15: Una marranada.
0: Perdona, a mi sempre m'han dit que s'ha de gaudir dels petits plaers de la vida.
5: No, si pensem
0: Hashtag petits plaers.
4: No, total.
3: Una cosa és gaudir-lo, l'altra és compartir-ho amb tota l'audiència.
5: No. I obligar la Marina a imaginar-te cagant.
4: Pobre Marina.
1: Vai, acabarem amb totes les micropifietes una darrere l'altra.
16: Tic-tac.
3: No, yo decía TikTok.
0: Sí, donde dije Diego, digo, ¿no?
5: No, al revés.
0: Perdona, el 2023 diu que va anar al Kirguistan, que no sabia jo ni que existia.
5: Al Kirguistan. Sí, li has posat una síl·laba de més.
0: Jo què sé.
5: 5 anys de presó li poden caure.
0: Ostres.
5: Per haver fet la foteta aquesta de la imatge artificial.
0: Això em record.
1: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
0: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergues.
1: La Bet Rodergues, la de...
0: No, Clara Rodergues. Hola, Aran. Mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent, que es diu Matina Codina.
17: Ah,
0: sí, eh?
17: No l'escolto.
1: Dissabte juguen Espanyol, que em poso nerviós. L'Espanyol porta ja com 16 partits.
0: 17 partits amb el d'ahir.
1: Amb el d'ahir, 17, perfecte.
4: I diguéssim, aquest museu es troba a Suïssa.
1: Què?
4: A Suïssa.
0: Ja deixa aquest paper, aquest rol, que el va fer triomfar per primera vegada, Operació Triunfo, el 2001.
4: Sí.
3: Exactament. Tothom feia 40 shares d'audiència.
5: Què?
3: Creo.
8: Música amb un rotllo boomer, sí, amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival.
10: Oh, yes, yes, you're right. Wow.
0: És una tècnica que també fa servir la Mar Puga, la de posar molt accent anglès, sí, saps, perquè no es vegi l'error.
8: El meu era americà, per això.
0: Sí, sí.
4: Això ho fas tan
0: bé. Bé, hem quedat una setmana més retratats amb les immenses pífies que recull el Xavi Cazorla.
12: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina

0: Ximpom! Xavier Coca i Oriol de Ramon, els ciets, des de la capital del Maresme, des de Mataró, dos capgrossos aquí fantàstics amb el tàndem que hi ha. Doncs ens fa venir ganes de saltar la pista de ball. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Una com pista anem? De ball? Bé, home.
1: Sí?
0: El divendres sempre estem bé en aquesta casa.
1: Sempre bé.
0: No hi ha mai problemes el divendres, fixa-t'hi.
1: No, no, cap problema.
0: Hòstia, tu, sí, com sí, som, sí. També.
1: Sí, sí, sí.
0: Així, aleatòriament, és un dia de la setmana que es diu divendres i ja d'entrada ja no saps
1: sí,
0: per què
1: sí,
0: estàs
1: sí,
0: una mica millor.
1: Content.
0: Deia, aquesta pista de ball haurà sí. de ser l'interior perquè tornen els ruixats, o no?
1: Sí, a veure, ja. Avui de moment, durant el matí, algun ruixat en punts de la costa, sobretot costa central, també comarques del sud, també més núvols a prop del mar, i després a la tarda alguns xàfecs a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també Terres de l'Ebre. La resta, en canvi, més clarianes, i avui no tenim avisos per intensitat de pluja. Demà dissabte, les pluges aniran guanyant protagonisme. Al matí, primer ruixat, sobretot al sud de Catalunya, i amb el pas de les hores arribarà pluja des del mar i avançarà de sud cap a nord i escombrarà tot el país. I entre la tarda i el vespre, pluges més concentrades a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. Amb vent de llevant i gregal demà, que girarà ponent de cara a diumenge, i diumenge tindrem més clarianes i pugen les temperatures, l'ambient serà més càlid al centre del dia. I algun model ens dona ruixats per diumenge a la tarda, sobretot comarques de ponent, Pirineu i extrem sud. Ho haurem d'anar seguint, a veure si acaben arribant o queden en menys cosa.
0: Bé, per tant, res de dies tranquils i assolellats, sinó que aniran passant coses, eh?
1: Aniran passant coses, i sobretot amb la pluja més general demà i especialment demà a la tarda.
0: Sempre passa això, que el dissabte.
1: Dissabte, eh? Bueno, manteta i peli.
0: Sí, home, sí. Així descansem una mica, que també, també ho necessitem. Mònica Usart, moltes gràcies. Dos quarts tocats de 7 del matí d'aquest divendres 8 de maig. Ja sabem quin temps farà. Això sempre és important per anar per la vida. I ara posem Blackout Peace i de seguida totes les notícies que avui, ja us dic ara, que venen carregadetes de coses que us poden interessar i que heu de saber també abans d'arribar a l'escorxador. Al matí, Codina, I got a

0: Vinga, una cançó per fer esport matinero, sens dubte aquesta, que es diu I Got a Feeling dels Black Eyed Peas, tot un número antològic de les pistes de ball, molt celebrada per obrir, per què no, una ampolla de cava aquesta hora ja. Avui anem així. Anem així a pit descobert. Bon dia, matineros. Gràcies per escoltar-nos al Matina Codina. Toca repassar aquesta hora a les 6:35 les principals notícies del dia. Heu de saber que el govern espanyol encara no ha decidit si obligarà a fer quarantena els 5 catalans i els espanyols que van a bord de l'Ondius. El Ministeri de Sanitat els vol aïllar 45 dies, però Defensa creu que ha de ser voluntari. Tampoc concreten quan comença a comptar el termini. El vaixell arriba diumenge a Tenerife. I avui serà un dels temes, sens dubte, aquest incendi sense precedents. El Real Madrid, Fede Valverde, ha acabat a l'hospital, és un dels migcampistes del Madrid, amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El futbolista uruguaià es perdrà el partit contra el Barça diumenge i s'estarà unes 2 setmanes de baixa. Valverde ha reconegut la confrontació, però ha negat que vagi pagar-se amb cap company d'equip. El Real Madrid intenta sortir del pas i de moment ha obert un expedient a tots dos futbolistes. Hi ha un comunicat de Valverde que també es queixa que algú ha filtrat aquesta informació i que no hi va haver cop de puny, que no hi va haver cop de puny per part de Tchouaméni. Senzillament, per una empenta, una relliscada va caure i va picar amb el cap contra una taula de fusta que hi havia al vestidor del Real Madrid. En fi, és gravíssim. Els Estats Units i l'Iran s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto el foc. Per primer cop en un mes, el Pentàgon ha bombardejat ciutats iranianes i la Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat. Fa 24 hores, els dos bàndols parlaven d'una pau imminent, doncs sembla que res de res. I a Barcelona, llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat. L'han deixat sortir perquè cada cop hi ha més proves que incriminen només el pare. La dona havia buscat a internet què fer si l'home no tractava bé el nen. I els Mossos no confirmen ni desmenteixen si van infiltrar, perdoneu, 2 agents en una assemblea de professors. Els docents van enxampar 2 polissons i els van fer fora. La CGT assenyala la policia i l'oposició reclama explicacions urgents al govern. I a Nova York, detingut un menor per assassinar un home durant un repte viral de TikTok. Mare meva, un desafiament que consisteix a provocar els drogodependents. El noi de 17 anys va triar un home a l'atzar i el va matar a ganivetades. Passen unes coses que, de veritat... I parlant de xarxes, avui tenim 2 novetats importants d'Instagram. Des d'avui, els missatges privats deixen de ser confidencials i Meta els podrà llegir. Això és greu. A banda, la xarxa ha afegit el botó de no m'agrada només per als comentaris. I el protocol per prevenir infeccions de transmissió sexual s'avança als 12 anys. A partir d'aquesta edat, els pediatres faran preguntes als nois i noies sobre les relacions sexoafectives. L'objectiu és reduir la incidència de les ITS. I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. Als cinemes arriba Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, també Jo no moriré de amor, Bisnaga d'or a Màlaga, amb Júlia Mascort i Les ovelles detectives, amb Hugh Jackman. I en música, novetats de Charlie XCX, Neil Diamond, Art de Bogotà i també Melendi. No poso la cançó de Melendi perquè ja sabeu que la Mar Pugues és superfan de Melendi i ja m'ha demanat que ella porta des de les 4 escoltant el disc, em vol parlar, dic, doncs ara, quan vinguis, en parlem. I pel que fa al temps, doncs us ho dèiem ara fa res, 5 minutets. Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà pluja dissabte i més tranquil·litat diumenge. Així, a grans trets, seria aquest el temps que ens espera. Doncs res, fem una pausa i de seguida l'Arnau Molet, el trànsit i totes les efemèrides i el nou disc de Melendi amb la Mar Puga.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
4: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
3: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
4: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
5: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
6: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
5: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
6: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
5: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
6: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
7: Et convido a berenar.
8: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
9: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
13: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
14: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
15: Això va per mi o no?
16: Tampoc ho diràs per mi, no?
17: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
18: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
19: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Molet.
20: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
21: I les nits de divendres i dissabte,
22: de 9 a 12,
21: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
23: El teu sisè sentit
24: et porta a escoltar-nos cada dia.
25: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: tantes ganes que arribi a dimarts que ve a la gala dels Premis RAC 105 i veure allà a l'escenari el Neil Moliner, que és una de les actuacions confirmadíssimes per aquesta edició dels Premis, que ens fan molta il·lusió perquè els presentarem junts la Mar Pogué i jo mateix Ernest Codina, i perquè tindrem un teatre Victòria ple fins a la bandera amb la Floinata de la Música en Català, que premiarem com una de les emissores més importants d'aquest país.
1: Estic tan contenta, em fa tanta il·lusió.
0: Sí, i no hi ha nervis o què?
1: Una mica, no?
0: Sí, o sigui, però són bons.
1: Són bons. Són nervis de, ai, quines ganes, quina il·lusió, quines... Aquest cap de setmana me'n vaig a PortAventura, dos dies. I és com que em fa molta il·lusió, però en certa manera em molesta una mica, perquè és allò, ai, vull estar com, saps? Ja. Que no em passi res, descansar...
0: Jo m'he de llegir el guió diumenge. Perquè dilluns assagem, no?
1: Clar.
0: Llavors ho he de tenir una mica empapadet, tot plegat.
1: Em fa tanta il·lusió presentar amb tu, Ernest.
0: És que, sí, a mi, recíproc. Avui és que avui la Mar Puga li sembla tot bé perquè ha tret Disc Melendi,
1: que deixa'm
0: dir que abans de les 7 escoltarem 3 pinzellades,
1: una
0: no?
1: Miqueta.
0: D'aquest disc, com es diu el disco?
1: Es diu Pop Rock.
0: Pop Rock.
1: Sí, i s'ha lluit.
0: Sí?
1: No, ha sigut... Bueno,
0: és Melendi en pura essència o no?
1: Bueno, pura essència. El Melendi que a mi m'agrada, el Melendi romàntic, també en rockero, saps?
0: Crec que t'ho mereixes.
1: Mira,
0: crec que
1: mereixis, gràcies.
0: Que et mereixes que Melendi tregui disc i que puguem escoltar aquestes cançons, perquè avui parlarem molt de futbol.
1: Doncs sí,
0: perquè tenim porra
1: bastant
0: del clàssic del diumenge, i ha hagut un incendi al vestidor del Madrid, que no deus conèixer, no sé què ha passat, no?
1: No sé de què
0: s'han ratllat dos jugadors, un ha acabat a l'hospital...
1: Un incendi de foc, i dic, ostres...
0: No, era una metàfora, carinyo.
1: Ok.
0: Va, mentrestant fem el de cada dia, val? Perquè el Matina Codina ja saps que és rutina, també.
1: Sí.
0: Llavors, quines són les efemèrides d'aquest 8 de maig?
1: 8 de maig, diguem-ho l'important, perquè fa 46 anys que Jordi Pujol era escollit el 127è president de la Generalitat.
0: I va estar més de 20 anys, ja ho sabeu. Algunes eleccions es van guanyar fins i tot per majoria absoluta, després es va estirar la manta i va sortir tot el que va sortir, i ara me'l volien jutjar i finalment doncs ja sabeu com ha acabat tot plegat. Va, més coses.
1: Doncs que el 8 de maig és un dia important, perquè també van escollir ara fa un any, justament, el nostre estimat Papa Lleó 14.
0: Estimes ràpid, tu, també,
1: tu saps, home, tu saps que jo amb el Papa tinc aquí una cosa,
0: home,
1: que no sé què em passa.
0: Jo crec que els catalans l'estimarem d'una forma especial, perquè des del 2010, si no m'erro, que no venia un Papa a Catalunya,
1: sí.
0: I aquest vindrà a Porto Lo Alto, fins i tot a l'estadi olímpic Lluís Companys, allà fent uns discursets, i passarà per la Sagrada Família, per Cambrians, per Montserrat, etc. Què més?
1: Què més? Doncs que tinc dues curiositats ràpides del Papa, i una és que abans de dedicar-se plenament a l'Església va estudiar matemàtica. No sé si ho sabies, per això molts li diuen el Papa Matemàtic. I que té nacionalitat peruana, perquè va passar molts anys fent tasques missioneres al Perú.
0: Està bé que anem coneixent coses d'aquí a la seva visita, anirem explicant curiositats del Papa Lleó.
1: El Melendi sap quan treure disc, perquè el 1970, un 8 de maig, també es posava a la venda al Regne Unit l'àlbum Let It Be dels Beatles. O sigui que el 8 de maig les grans estrelles fan bona música.
0: Estàs posant Melendi a l'alçada de Beatles, eh? Tu també necessites anar al metge, ja t'ho dic ara.
1: Vinga, i el 1914 es fundava la Paramount Pictures, aquesta companyia productora i distribuïdora de cinema amb seu a Hollywood, tan i tan famosa i important. Coca-Cola para todos. El 1886 es posa a la venda la primera ampolla de Coca-Cola a la farmàcia Jacob d'Atlanta.
0: Una de les begudes i refrescos més venudes del món. No sé si t'agrada a tu la Coca-Cola o no.
1: Sí, m'encanta. Sí, Zero, però.
0: Jo també.
1: Ah, mira.
0: També. La trobo més bona,
1: Jo també. A mi em dones normal i no m'agrada.
0: I l'envàs m'agrada més.
1: L'última de la fila va actuar a Barcelona aquest segon concert després de 30 anys, i avui els posem, a més, perquè és el Dia Mundial del Burro.
0: Hòstia, molt bé. Fixa't, estava pensat segurament. Al meu Instagram no paro de veure gent que ha anat al concert, eh?
1: No, jo també, molta gent.
0: Molta febre, era necessari aquest retorn de l'último de la fila. Això del burrito és pel burro, no?
1: També? Sí, perquè a més, deixa'm dir que a banda de posar Nadal sempre que puc, David Bisbal ha anunciat que treu disc el 2 d'octubre.
0: Carai. O sigui,
1: estarem pendents, ho ha anunciat, mira, ahir a la nit.
0: Molt bé, n'hi ha uns quants de burritos aquí en aquest programa.
1: Feliç dia del burro avui.
0: Gairebé tots nosaltres som burritos.
1: Total.
0: Matineros, en aquest cas. El burrito matinero va camí del matadero.
1: Mira, ja tenim un hit nou.
0: 10 minuts i les 7 del matí. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Home, avui el Luis Enrique fa 56 anys.
0: Hòstia.
1: Avui el felicitarem, el programa.
0: Home,
1: segur.
0: A més, està a la final de la Champions. Quin aniversari,
1: home,
0: tu.
1: Home, per favor. També la meravellosa Carme Ruscalleda en fa 74.
0: Formatge,
1: Mira. Mira-la, ha vingut un moment. No sabia que era tan gran, la feia més jove, la Carme. Vinga, el cantant Enrique Iglesias en fa 50.

0: torna boig, aquesta cançó.
1: Ja ho veig.
0: A més, em recorda un ex meva, també. Va, anem per feina, que hem d'escoltar Melendi, eh? Espavilem.
1: Una altra que no sabia que em feia tant. Se'n fa 60 i ella és la Marta Sánchez.
0: Et pot agradar molt aquesta, o aquella col·laboració amb el Carlos Baute. Mira, avui no farem astres, tu.
1: No, anem directes al que avui és important.
0: Anem de cara a barraca. Ja estem, no, doncs?
1: Estem.
0: Vinga. Avui tenim la Laia Batet. Laia Batet, bon dia.
1: Atenció.
0: Laia, em sents? No hi ha Laia Batet.
1: No tenim a la Laia Batet.
0: Intentarem escoltar-la després, val? El hit per sortir al llit, que és l'Enrique Iglesias, no?
1: Sí, havia posat un No Bailando, perquè l'hem posat fa poc, però sí. Un Súbeme la Ràdio així, tontorrón, no?
2: Així, tontorrón.
0: Ah, espera, que la tenim aquí, Laia Batet, bon dia, bonica. Ah, no, res. Hòstia, molt bé. Un bon moment de ràdio aquest
1: bé,
0: que us estic
1: oferint.
0: No, aquest crec que era el mulet. És igual, intento parlar amb la Laia Batet de seguida. Enrique Iglesias, Súbeme la Ràdio.
1: Vinga, va,
0: ja sabeu què heu de fer, eh? On tingueu el volum del cotxe, ben amunt.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Doncs escolta'm, un homenatge que va fer aquí el nostre amic Enrique Iglesias, que ell escolta la ràdio, ell no escolta Spotify ni plataformes de streaming ni res, i diu, puja el volum, posa'm un beure, que ha arribat divendres. Deixa'm saludar el Molet, bon dia Arnau Molet.
1: Ei, bon dia, què tal, com esteu?
2: Bon dia,
1: Osona, Catalunya, el món, Països Catalans, hola, tot bé o què?
0: Sí, molt bé, home, la mare està molt contenta perquè avui estrena Disc Melendi i hem pensat, integrem també la conversa a l'Arnau Molet abans de les 7 i escoltem les cançons noves del disc pop-rock, no?
2: El disc pop-rock que ha tret Melendi, ja des de les 12 de la nit tenim totes les cançons.
0: Perfecte, ràpidament, creus que és Melendi en pura essència? Hi ha una evolució del so i alguna cosa nova
2: és
0: en aquest...
2: Melendi, és Melendi en pura essència, és el Melendi romàntic que a mi m'encanta, també té aquest punt de rock tan característic del Melendi, no parla de droga perquè sabem que ja fa temps que ha deixat de parlar-ne, ja fa...
0: S'ha rehabilitat.
1: De parlar-ne,
2: Especifiquem. No sé, la seva privada, però ha fet unes cançons. Mira, Ernest, que jo m'ha sonat l'alarma a les 4 del matí i el primer que he fet és posar-me el disc. I doncs porto des de les 4 escoltant-lo i jo estic, estic feliç avui.
0: Li hem demanat a la Mar Puga que faci una selecció dels 3 millors temes que ha pogut escoltar fins ara.
2: Clar,
0: està acabat de sortir del forn, llavors aquí ja s'ha de tenir una mica de paciència. Però de moment, va, quines són les 3 cançons, els 3 hits que ens vols compartir?
2: Va, top 3. Començarem pel tercer, que és Veneno i Arena.
0: Però si tu ets rubia de pote.
2: De pote, per això sóc morena i ell ho sap. Escolta, escolta, escolta.
0: Bé, sona melòdic, sona Melendi. Haurem de fer una immersió en la lletra, però vaja, sona bé. Tenim un minutet per escoltar les altres dues, així que anem per feina.
2: Tenim també el Melendi més romàntic amb aquesta fecha de caducidad.
3: Ni el mejor de los policías puede detenerlo con corazón siente.
0: Wow. Aquesta t'ha agradat a tu, Molet, eh?
1: Ni el mejor de los policías puede detener lo que un corazón siente.
2: És que a mi em fa plorar.
0: Sí, potser està una mica més superficial en la lletra, no? Es notava que fumava porros.
2: Ara
0: fa unes lletres una mica més...
2: És que és un poeta, és un romàntic, el Melendi. I flipeu ara amb... No, és que... Mentiras arriesgadas.
3: Y ahora estoy aquí sin ti.
0: Si t'he de dir amb quina d'aquestes tres et quedes, quina em dius?
2: Jo?
0: Sí.
2: A mi és que Mentires arriesgades em toca molt la fibra i m'ha agradat molt. Però deixa'm dir, molt ràpid, que és molt fort, perquè jo sempre dic que el Melendi treu els discs al moment de la vida que jo estic i ha tret una cançó en aquest disc que no m'he atrevit a posar perquè es titula El peor de tus exnovios.
0: Uf. Nou disc de Melendi, l'hem repassat amb la Mar Puga. Arnau Molet, gràcies. Hem d'anar a publi, tio.
1: Vale, gràcies. Jo em quedo un caminando por la vida,
2: Gràcies, Molet.
1: Vale, vinga, adéu.
0: Hòstia, el Molet.

0: amb el clàssic de sempre. Escolta'm, ens ha posat com una moto GP, el nou disc de Melendi.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
13: 14 de setembre del 1963.
12: I el número de la sort, el
13: 3.
12: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Què, us ha tocat el midia de la 11 avui o no?
14: No. A mi m'han faltat 6 números i comprar-lo.
15: Jolines, tu.
0: Hòstia, serà que no fem publicitat de la 11?
14: Sí, ho sé, però és que, sí. Bueno... I mira que hi ha una persona molt simpàtica, Francesc Macià, molt,
0: sí,
14: que
0: sempre sota, sí,
14: ens ofereix de comprar i tal, i no compro mai, però perquè no tinc el...
0: Segur que hi ha tocat, eh? En una d'aquestes ofertes que t'ha fet de comprar el número.
14: Ah, segur.
0: Que ha tocat, eh?
14: Ja no paro de perdre pasta.
0: Bueno, sí. Només ens farem rics així. Jugant a la loteria, us ho dic ara, eh?
14: Ja.
16: Sí,
14: ja, ja.
15: Sí, jugueu, va.
0: Complicat. 7 i 1 minut, és divendres, això és el Matí de Codina, ja tenim tot l'equip aquí. Bon dia, Xavi Cazorla.
17: Hola.
0: Bon dia, Marc Puga.
17: Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
17: Ei.
0: I bon dia, Alan Lillo.
18: Hola, hola.
0: Diumenge ja et torna la dona de la Xina, eh?
18: No.
0: Ah, no.
18: O sigui,
0: no.
18: Què ha passat?
15: Què ha passat?
18: No, us heu separat.
0: Espera't, context. La dona del Lillo està per un viatge de feina a la Xina, perdoneu.
18: Exacte. Sí, no, la cosa és que sí que comença el seu viatge diumenge, claro, però no arriba fins al matí del dilluns.
19: Exacto, dilo claro, porque el domingo hemos quedado tú y yo para ir a la whiskería.
15: Ah, anava a dir, tú cómo sabías,
19: Santiago. Vaya a serme plantó, porque quedamos yo y el Canú, el Ruiz, vamos a ir a la whiskería el domingo tarde.
18: A ver, yo te dije que aniría si guanyaba el Barça la Lliga.
19: Pues vamos allá antes para celebrarlo.
18: No, es broma.
0: Bueno, recordeu que el Lillo està sol fent de pare, en aquesta nova entrega de Padre no hay más que uno 6. Per cert, molt ràpid. Tenim porra del clàssic,
15: sí,
0: a Instagram activada.
18: Oh, boníssim.
0: Heu d'entrar i dir el vostre resultat. Si encerteu, entre tots els encertants, regalarem dilluns, en el programa de dilluns, una televisió Smart TV QLED Samsung de 65 polzades. Tot això gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics. Tenim una tele en joc, entreu a l'Instagram del programa i guanyeu una tele fantàstica. 7:02.
9: El turisme en família, de Rosa dels Vents. Aquesta primavera patrocina aquest espai.
0: Marc Puga, avui no només treu disc Melendi,
15: no,
0: que ja ho hem fet abans de les 7, sí, d'escoltar ja les cançons perquè ningú critiqui la Mar.
14: Gràcies. Sí, no ens ho menjarem a les 8, segur.
15: És el meu espai segur.
0: Ens ho menjarem.
15: Queda una horeta.
0: També treu cançó... Kiko Rivera.
15: Oh! Atenció.
16: Todo me va bien.
17: Todo me va bien.
16: Todo me va bien.
15: No, anava a dir, abans d'escoltar-la, però ja l'estem escoltant, es titula Todo me va bien, i la cançó, jo he estat escoltant els 3 minuts, no he arribat, perquè bàsicament tota l'estona, podeu estar escoltant de fons, només diu Todo me va bien. Hi ha alguna frase alternativa,
17: bueno, però
15: tornem.
17: Según la entonación, sí, dice cosa diferente, ¿no? Que, no es lo mismo Todo sí me va bien que Todo me va bien.
15: Claro, claro. Te gustó la frase, ¿no? Claro,
17: todo porque... me va bien. Claro. ¿Sabes por qué se llama así?
15: ¿Por qué?
17: Porque todo me va bien.
14: Ah, ostras.
0: No, però a tu et van dir un dia que bueno, que la lletra fàcil, diguem, de vegades era sinònim d'èxit, no?, perquè la gent així la recorda, clar, però potser t'has passat, no?
17: Claro, no, pero las grandes canciones son todas así, el Waka Waka, el...
14: Bueno, ja. Com et va la vida ara mateix, Kiko?
17: Todo me va bien.
14: Ah, mira.
15: Aquí diu alguna altra cosa, veieu, la cançó, sí, escolteu, veure, i torna, eh?
0: L'exercici creatiu no és molt gran. Escoltem 10 segundets de la cançó.
15: Escolteu.

0: suposo que aquest cap de setmana, Quico, la posaràs ja en el teu tour, no? Ah, per les si discoteques sí. d'Espanya. No?
1: Exacto, sí. Voy a pinchar la música y, bueno, si se da, pues voy a poner la canción. No tiene ninguna pinta de que Lola me hará ninguna trastada, ¿no?
2: No, en principi tot te va a ir bien.
0: Lola és la teva nòvia, no?
1: Lola, Lolita, Lola, sí senyor.
0: Per la qual t'has fet la vasovasostomia, sí. que recordem que és la reconstrucció dels conductes que ja t'havies lligat per no tenir més fills, no?
2: Sí, digues el pito, Ernest, que és més ràpid.
1: He puesto el pito otra vez para poder tener hijo. Voy a tener un hijo con
2: que
1: Lola.
2: Que no te lo pongan torcido, eh?
0: Ets com el potato, però en lloc del potato ets el pitato, no?
2: Ah,
0: o el, pito, el pitote, no sé.
1: Muy buena, tío, me ha encantado, eh?
2: Todo te va bien, Ernest. Pito Rivera.
0: Escolta,
3: 15 de maig comença la seva gira a Pontevedra, eh?
2: Ai, és veritat. Gràcies, sí, Marc.
1: És el Todo me va bien tour.
3: Però si sí. algú vol anar a veure aquí, con Rivera.
1: Tour no sé. O me va bien.
0: Ens ha semblat oportú començar l'hora a presentar la nova cançó.
3: Ah, mira, perdó, 23 de maig a Gerona. Gerona, segons...
2: Posa Gerona.
3: Posa Gerona, mira. Empuria Brava, Gerona.
1: Joder.
3: Vull dir que ja sabeu.
4: Però així ho entén tothom. Escolta,
1: todo va mal.
0: Escolta, esperem que tots els oients del Matina Codina estigueu bé i, per tant, que todos vaya bien.
3: Ara.
0: Que todos vaya bien.
5: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Funny Little Fears és el primer disc en solitari de Damiano David, des d'on hem escoltat ara mateix aquesta que es diu Born with a Broken Heart. La coneixes perfecta.
1: Todo me va bien.
0: Perdoneu, però és que ara estàvem aquí amb el Quico Rivera,
2: claro,
0: que m'estava explicant que és molt bona la cançó.
2: És molt bona.
0: Sí. Dic, bueno, és molt repetitiva. Sempre jo li dic, per mi, després d'això... hauries d'haver retirat, perquè on ha quedat aquell Quico Rivera, no? Festivalero. Sí. És que des que vols tornar a ser pare, sí, estàs més emocional, més íntim. Una cosa
2: que tengo
0: més,
2: a Leal, que és mi colega, i le digo, Leal, dale mambo.
0: Bueno, Cazorla,
3: no sabemos lo que has dicho.
0: Cazorla, bon dia.
3: Hola.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
5: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: On sí que hi ha mambo, on sí que hi ha mambo, és el vestidor del Real Madrid.
3: Oh my God, si hi ha mambo.
6: Sí, hi ha un incendi.
3: Avui és monotema, això, eh? Ahir vam explicar que Valverde i Tchouaméni s'havien barallat a l'entrenament el de dimecres, sí, val? Però és que ahir dijous encara quedaven cosetes entre ells, encara hi havia espurnetes, i aquesta va ser la cronologia de la baralla explicada per l'Edu Aguirre aquí a l'amic Josep Pedrerol.
7: Y un momento en el que Tchouaméni tiene el balón, Fede Valverde va con todo. Acaba el partidillo y hay un grupo de jugadores que entra primero, entre ellos Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni. Se produce algo y luego entra el resto. A mí la persona que me lo cuenta llega después.
8: Ok, imagen se encuentran.
7: Y lo que llegan más tarde, acabó ya la pelea, ¿vale? Y se encuentran a Fede Valverde con una brecha en la cabeza y semi-inconsciente.
8: ¿En el suelo?
7: En el suelo o ya levantado, pero sangrando.
8: Sangrando y semi-inconsciente.
7: Y semi-inconsciente. Lo que me dicen a mí es que ahí se agarran, vuelven a zarandearse y Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que hay en el vestuario.
8: Una mesa bajita.
7: Una mesa bajita, se pega...
8: ¿Y cómo caes de frente?
9: ¿Cómo puedes caer de frente, no? O sea, no, no, no, no entiendo, ¿no?
3: M'agrada molt perquè vas donant detalls, Josep, que estan bé.
9: Sí,
3: ens caus de la...
0: Sí, la mesa bajita.
3: Posant un peu de foto.
0: Mesa bajita.
3: Mesa bajita.
9: Sí, no és barra de bar, és mesa bajita.
3: Mesa bajita.
9: Sí, no, perquè hi ha meses més altes, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, per tant...
9: Esquines, muchas esquinas.
3: No sé, no sé.
10: Les meses tenen o 4 o ninguna, no?
9: Però podria ser redonda.
10: Sí, o 4 o ninguna.
3: Allò que posen a l'IKEA pels nens perquè no piquin amb els cantos.
9: Sí, un protector, un protector.
3: Un protector d'aquests, sí.
10: Vale. Per més estan tapant els endolls ara, veient com és el vestidor del Madrid.
0: Perquè la gent ho entengui, en els partits d'entrenament hi ha mal rotllo entre Tchouaméni i Valverde,
3: sí,
0: sembla que és el que provoca més, perquè això has transcendit també, és Valverde. Sí,
3: bueno, era Valverde va esperar fa dues temporades, sí, a un jugador del Villarreal al pàrquing i li va fotre un cop de puny.
10: Hola, sí.
3: Vull dir que és un tio que és sospitós habitual.
0: Llavors ahir, després del partidillo, que hi va haver merder també, sí, sí, li van anar a demanar explicacions al vestidor, es van enfrontar,
7: vale,
0: i diu en el comunicat, que ara escoltarem a Cazorla, diu Valverde que no hi ha cop de puny,
3: no.
0: Senzillament hi ha unes empantetes, rellisca i cau.
3: Sí, clar, rellisques.
10: Amb una mesa bajita,
9: sí. La mesa és bajita,
3: És bajita.
9: És bajita.
3: És bajita. Vale. I m'agrada molt que diuen semi-inconsciente, no sé si tumbado o de pie. Home, si estàs de semi-inconscient, sí, jo em cagaria bastant,
0: Jugadors professionals de futbol, no trobeu que és molt greu això que ha passat?
10: A mi m'encanta, perquè això vol dir que igual al cap de setmana, quan juguem, els hi podem fotre 6.
0: Sí, sí, perquè clar, aquests dos se'ls ha obert expedient a cadascun, sí, d'ells, i no jugaran un
3: Valverde per... no, perquè té per 14 dies amb un traumatisme que no encefali.
10: Mora meva. Perquè encara no s'ha vist a la peu o estirat.
11: Personades, són xiquillades. Passen tots els vestuaris.
10: Sí, això és futbol,
0: joder. A veure, aquí ni Arbeló ni el president de Madrid han fet res perquè la gestió del vestidor es porti de manera correcta. Cazorla, què més podem explicar?
3: Doncs que Fede Valverde va fer un comunicat on deia que ho sentia de veritat, que s'havia colpejat accidentalment contra una taula i sobretot que hi ha un xivato pel vestidor.
0: Ah, sí. Ah, sí, sí.
3: Ho va resumir una mica.
0: Perdona.
3: No, va dir que ho va resumir el Manu Carreño, el larguero.
12: Pide perdón, que lo lamenta mucho, y dos cosas más. Que no le ha agredido Tchouaméni, ha querido dejarlo claro, que el golpe que se ha llevado no es porque le haya agredido Tchouaméni, pero también señala en parte al vestuario, uno de los capitanes principales del club, diciendo que hay gente ahí dentro encargada de ir corriendo a filtrar a los medios lo que pasa dentro. Así que pide perdón, exculpa a Tchouaméni del golpe que se ha dado en la cabeza, pero señala aparte de el vestuario, diciendo hay gente aquí que sale corriendo para contar a los medios.
9: Ahí está, qué buena radio que hago, ¿eh? Claro que si hay un chivato dentro del vestuario, ya sabemos a quién se lo chiva, a Edu Aguirre, porque Edu Aguirre ha dicho, alguien me lo ha comentado del grupo que venían después en el vestuario.
10: Claro.
9: ¡Viva la radio!
10: ¡Viva, coño!
3: ¡Viva!
10: Sí, ¡viva España!
0: Si aquests fets passen aquí al Matina Codina, suposo que també ho explicaríem, ho expliques, no? I al final és una cadena, no? El típic joc del telèfon. és normal que es filtrin aquestes coses, suposo, no sé. A veure, en qualsevol cas, clar, això dona una molt mala imatge de la institució i del club, i això hi ha alguns merengues a Cazorla que, bueno, que no ho estan suportant.
3: Sí, perquè enmig de tot això, quan ja se sabia que Valverde havia acabat a l'hospital, els mitjans eren tots a la porta de la Ciutat Esportiva del Madrid i es veu sortir Mbappé. Val, amb el seu cotxe.
10: Tic-tac.
3: Amb la finestra baixada, en aquest cas. I surt Mbappé i se'l veu descollonant-se, però descollonant-se molt, no allò que va amb un somriure a la cara, sinó surt descollonant-se. I clar, això va fer enfadar molt a Tomás Roncero.
1: Esto es el Madrid, esto no se hace.
9: Pero habrá que saber qué ha pasado primero, ¿no?
1: Hombre, que se ha liado a piñas, lo sabemos. Claro, o que no haya sido a puñetazos.
9: No, a piñas no.
1: No. Un tío se ha escurrido con la cáscara de plátano a través de Torres y se ha abierto la cara.
9: ¿Qué le ha pegado? Puñetazo ha habido.
1: Pero coño, se estaban agarrando. ¿Te parece poco? No se hace. Que esto es el Madrid. Coño, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Que es una temporada vergonzosa. Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes? Del viaje, del chate, de que te da igual que el marido se gane nada. De eso te ríes, tío. Que te hemos traído para ser más felices. ¿De qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. ¿En esta reírse de qué? ¿De qué te estás riendo, tío? És que t'està rient.
0: Joder. Només ens faltaria el comunicat d'Mbappé. Exacte. Que tenim el comunicat de Valverde, el comunicat del Real Madrid, ara un comunicat d'Mbappé de per què estava rient. Jo crec que és el colofó final, la set al pastís a una temporada tremendament terrorífica. Ai, sí. Del Madrid i històrica pel que fa als resultats esportius i també per tot aquest merder, que jo no sé si s'havia viscut mai això en un vestidor.
3: Uau. Que se sapigués, almenys no, perquè això segurament algun vestidor s'han hostiat, però clar, aquí el tema és que s'ha sapigut perquè hi haurà gent que vol explicar-ho.
10: Home, i que l'han enviat a l'hospital, que ja podria ser bajit a la mesa.
0: Tranquils, que l'any que ve Mourinho i...
3: Esto lo arreglo yo en dos días.
0: I posa ordre.
3: Se van a pegar todos.
6: Hem d'improvisar un càntic, pel diumenge, pel Valverde i el Tchouaméni.
3: Ai,
6: és vull dir que això ara l'afició del Barça s'ha de posar.
0: Calla, que encara ens tancaran l'estadi. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
3: Adéu, records.
13: Tenim carn.
14: I també peix.
13: Tenim fruita.
14: I tenim verdura.
13: Tenim amplis horaris.
14: I botigues al teu costat.
13: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
14: I estem molt a prop teu.
13: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
5: Matina Codina! Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí? Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
15: La teva mare sempre té raó.
16: Em compro un cotxe nou?
17: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
15: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
18: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
19: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
21: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
20: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
21: Uala! Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar
22: hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
23: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
24: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
4: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
2: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
22: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
7: Alto, guapo, simpático i

0: ha fabricat Shakira aquesta nova cançó per celebrar la gira Les Mujeres Ja No Lloren, que l'altre dia va aturar-se a Rio de Janeiro a la platja Copacabana, un concert davant de 2 milions de persones.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Volem parlar amb la Judit. Judit, bon dia.
2: Bon dia.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105, des del Matina. Codina, coneixes aquest programa de ràdio, Judit, o no?
2: Sí. Oh, hombre, sí. Ah.
0: Què ens escoltes cada dia?
2: Felicitats
0: del
2: programa.
0: Gràcies. Ah.
3: Simpàtica.
0: Ja em cau bé. Mira, hi ha nens i nenes que a vegades és allò que dius em frenen a l'hora de tirar endavant la meva paternitat, i la Judit ja es veu que és una d'aquelles nenes que et fan venir ganes de tenir fills.
3: Volen. Sí, sí.
0: Judit, per molts anys, carinyo, que em fas 9, no?
2: Sí, avui em
0: faig
2: 9 a les 6 de la tarda, mira.
0: Ah, mira, tenim la dada i tot. Quin signe del zodíac ets, ho saps o no?
2: Sí, Tauro.
0: Tauro.
3: Tauro. Ja es veu.
2: I la més gran dels Tauros.
3: Ah, sí?
2: Perquè hi ha molt més Tauros al maig.
3: És la primera dels Tauros, clar.
0: Crec que estem tenint la conversa més fluida amb la Judit que amb molts adults que truquem.
3: Sí, amb molta diferència.
0: Té 9 anys. Escolta, et vull felicitar de part de tota la família, la mare, els pares, els avis, els tiets, bueno, tothom, tothom et vol felicitar perquè, no, com és normal, t'estimen moltíssim. Està prevista alguna celebració per aquests 9 anys, aquest cap de setmana? Fareu alguna festa, un menjar...
2: La veritat és que no és que ho sàpiga del tot, perquè els meus pares han preparat una cosa i jo no en tinc ni idea.
4: Quins nervis.
2: Sí.
0: Clar, hi haurà sorpresa. Suposo que alguns amics a casa, convidats... Mira, de fet, la teva família ens ha demanat que et donem un missatge, perquè com bé estava explicant la Judit, es veu que la família li ha preparat un joc de pistes durant tota la setmana. I es veu que la recompensa la podràs obrir, o sigui, el regal, el que hi hagi darrere aquest joc de pistes, avui mateix divendres, si esbrines un codi que desbloqueja un candau.
3: Que guapo, Judit, que guai.
0: Ho dic bé, no, Judit?
2: Sí.
0: Val, doncs...
2: Correcte, correctíssim.
4: Oi, però podem fitxar, la Judit?
3: És que fes-me fora a mi, fitxar-la a ella.
0: O sigui, vull ser el teu amic, Judit, que ho sàpigues. Doncs mira, et dono des del matí acudint a l'última pista. Es veu que per desbloquejar l'últim pas has de pensar en un codi de 4 xifres, val? És un codi de 4 xifres, que fa referència a l'any que vas néixer.
3: Ja sé quin és.
0: Quin any vas néixer?
2: El 2017, ahir ho vaig
4: esbrinar. Ostres, ets molt intel·ligent.
3: Ho vas esbrinar ja?
0: Per tant, ja tens el codi del candau.
2: Sí.
0: Llavors ja no té cap gràcia, això.
3: I què hi havia a dins?
2: Sí, clar. Estava com dubtant de...
0: Sí.
2: A veure si és 2012 o...
0: Ja. I al final era el 2017, l'any del teu naixement, no?
5: Clar, quins
2: nens. Ai, i em poso com...
0: Val, i quin rec... Ja, per acabar la trucada, carinyo, què hi havia dins del candau o de la caixa o el que fos?
2: Encara no l'he obert.
4: Clar, hem donat la pista.
2: M'agrada obrir-ho amb els meus pares, perquè la meva mare està adjornant.
4: Ja li toca, molt bé.
0: Crec que hem de fitxar la gent. Escolta, deixo que ho acabeu d'obrir vosaltres, perquè no tenim temps per més.
3: Però que jo vull saber què és. Quan ho tinguis obert, escriu-nos al WhatsApp del programa.
0: Ens ho diràs per WhatsApp.
2: Sí.
0: Aquí perfecte. Doncs,
4: gràcies.
0: Escolta, bon cap de setmana. Ens ha agradat molt conèixer-te per molts anys, Judit.
2: Per molts anys i felicitat pel programa.
3: Gràcies. Ets la millor. T'estimo molt, Judit.
0: Li hauríem de donar, no 50, no. 2.000 euros per gastar a Montse Interiors.
3: Em cau millor que la majoria dels meus amics.
4: Sí, és meravellosa.
0: Bé, ho hem de deixar aquí. 50 euros per la Judit i tota la seva família per gastar a les 27 botigues de Montse Interiors o a la seva pàgina web.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.

0: La cançó és una metàfora del ciclisme i del que viuen, doncs, per exemple, els corredors que participaran aquest any al Tour de França. De fet, aquest és l'himne oficial de Le Grand Départ, que aquest any començarà a Barcelona el dia 6 de juliol. Es diu Energia, són els Doctor Prats.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I amb tota l'energia, Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Explica'ns el temps que farà aquest cap de setmana, perquè sembla que els ruixats no ens abandonen, eh?
2: No. Demà serà un dissabte amb força pluja, sobretot durant la tarda. Al matí els primers ruixats arribaran per les comarques del sud i després, amb el pas de les hores, anirà arribant pluja de mar cap a terra i escombrarà tot Catalunya de sud cap a nord. I després, entre la tarda i el vespre, es quedaran més concentrats a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, amb vent de llevant gregal que girarà a ponent de cara a diumenge.
0: No.
2: I diumenge tindrem un dia de més clarianes. No, sí, perquè tindrem més clarianes.
3: Ja.
2: I pujant les temperatures, i a la tarda sí que es podria escapar algun ruixat al Pirineu, comarques de ponent. Però en general, dissabte més mogut, diumenge més tranquil. I avui algun ruixat ara al matí al sud, després a la tarda interior i Pirineu, i temperatures semblants a les d'ahir. Ara mateix entre els 13 i els 15 graus a Barcelona, 13 també a Tarragona, 8 a Lleida, 9 a Girona, 10 a Banyoles i 7 a Vic.
0: Gràcies, bonica.
2: Adéu.
0: Per cert, estava escoltant Doctor Prats i la meva amiga de Ripoll, l'Anna Bach, diu: avui Doctor Prats a la festa major de Ripoll.
4: Ostres, tu!
0: I deixa'm ja, tant per tant, dir que abans portaven un bon DJ d'aquesta casa, que era jo.
4: Què ha passat,
0: a punxar la festa major de Ripoll, i vaig anar 2 o 3 anys seguits. Es veu que ja no agrado a Ripoll.
4: Voilà.
5: La realitat és que no agrades i que cada vegada estàs més negre i sembles un immigrant. No podem suportar més immigració a Ripoll.
4: Ah, igual és d'això el que ha passat.
3: No? Sí, has de deixar de prendre el sol si vols
4: trucar. L'Oriol va veure aquest, volen portar? No.
5: Un altre marroquí més a Ripoll, no, sisplau.
0: No, no hi havia caigut que podia ser això, és veritat.
5: Deixa la pell més blanqueta i llavors en parlarem.
3: Sílvia, ja està.
0: Sí, tot i així, em sembla que ho tria la comissió de festes, però bueno, és igual. Compte, 7:31, Xavi Pardo, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
6: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
3: Au, Pardo.
0: Anem tancant la setmana laborable amb les notícies del dia. Xavi Pardo, polèmica per la quarantena dels passatgers de l'Òndius.
4: Sí, perquè no s'acaben de posar d'acord dins del govern espanyol sobre què ha de passar un cop el creuer arribi diumenge a les Canàries. El Ministeri de Sanitat vol obligar els 14 ciutadans de l'Estat a fer quarantena en un hospital militar de Madrid. En canvi, el Ministeri de Defensa diu que la quarantena hauria de ser voluntària, perquè en el fons no estan infectats, són gent que ha estat com a molt contacte d'algun infectat.
0: A veure, quin sap més, el Ministeri de Sanitat o el Ministeri de Defensa?
4: Hòstia, ara. Doncs potser el de Defensa, perquè s'alinea amb l'OMS i amb la Unió Europea, que també són del parer que no és legal forçar a confinar ningú.
3: Ostres.
4: Que no està infectat només perquè ha sigut contacte d'algun infectat. Llavors, sembla que el Ministeri de Sanitat s'està quedant una mica sol en aquesta batalla, però Mònica García no es dona per vençuda i assegura que tenen els mecanismes legals necessaris, adduint raons de salut pública per haver-los de confinar a la força en cas que no volguessin, perquè igual aquest debat és innecessari, perquè ells mateixos diuen: no, som gent responsable, ens aïllarem a casa si cal, no cal que ens tanqueu en un hospital militar, però farem la quarantena. Veurem què acaba passant. En tot cas,
0: ho explicarem.
4: S'han de posar d'acord abans de diumenge, perquè diumenge, quan el creuer arribi a les Canàries, doncs hauríem de saber una mica.
7: Ja t'està dient el jefe que el dilluns ho explicarem. No allarguis la notícia. No, perdona, és que t'ha dit el dilluns ho expliquem, i tu, continuem a explicar la notícia.
4: Ell ha dit dilluns i jo he dit s'haurà de saber abans de diumenge. Bueno, que, o sigui, he fet un matís com... Bueno,
0: sí, però abans de diumenge no estarem aquí per explicar-ho.
4: Bueno,
3: ara hem allargat més que si haguéssim deixat que acabés la frase.
0: Més notícies, que anem tard, Pardo.
4: Va, som-hi, doncs, que què dèiem ahir sobre l'Orient Mitjà? Que, bueno, que la pau era tocar, que ho havíem d'agafar amb pinces, perquè era la 80a vegada que ho dèiem, que la pau era tocar. Doncs bé, l'alto al foc a l'Orient Mitjà se n'ha anat a Norris aquesta matinada. Els Estats Units han bombardejat diversos vaixells i ciutats iranianes, i l'exèrcit de l'Iran s'hi ha tornat en el que ha estat el primer intercanvi de bombardejos des de fa un mes. Per tant, aquesta treva tan fràgil, aquest alto al foc, se n'ha anat a fer punyetes.
7: Bueno, ja ho explicarem el dilluns.
4: 24 hores després de parlar de que la Pau era a tocar, mira què ha passat. Perquè veieu que ens podem agafar molt al peu de la lletra tot el que digui Donald Trump.
8: Tot!
4: I, finalment, a Barcelona deixen en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat. L'Audiència Nacional l'ha deixat sortir perquè cada cop hi ha més proves que incriminen només el pare i que l'exculparien amb ella. Han trobat unes cerques de Google que hauria fet abans, dies abans de l'atenció, en què ella buscava què he de fer si doncs, el pare de la criatura no la tracta prou bé.
0: Uf, ja sabem qui ha de pringar. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, guapíssims.
0: Matina Codina.
9: Cada dia de 6 a 11 a RAC 106.

0: posar-la. Va bé per la salut cardiovascular, pels ànims, per començar amb bon peu aquest divendres, eh? Efectivament, el divendres sempre augmentem una mica les revolucions i els BPMs. Bebe Rexha versionant el clàssic de Faithless, Insomnia. New Religion. Diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou tenim Clàssico, tenim Barça-Madrid, amb un Madrid que tant esportivament com institucionalment s'està enfonsant. Ja sabeu que hi ha hagut merder al vestidor amb Fede Valverde, que està a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni, l'Mbappé sortint de l'entrenament descollonant-se després de tota la polèmica pel viatge amb l'Ester Expósito i la poca implicació. Vull dir, jo crec que hi pot haver un resultat ampli. No sé què penseu sobre el resultat de diumenge.
1: I tant!
0: Si voleu dir el resultat,
2: sí,
0: ja ho
2: sí, clar. Jo dic el meu. A més, el tinc claríssim, eh? 5-1.
0: Uau,
2: 5-1.
0: Sergi Ferrer.
1: 4-1.
3: Jo diré 3-3, perquè el 3 és el meu número preferit i sempre m'equivoco, dic un equip, llavors 3-3 és el
0: No, l'argumentació està fonamentada, sens dubte, amb una gran reflexió profunda.
3: Sí.
1: És igual, guanyem la Lliga. Amb el 3-3 guanyem la Lliga.
0: Exacte, sí, senyor.
3: Ara.
0: Ves preparant resultats que ens diu en els nostres oients al post d'Instagram, ara us explicaré per què tenim una porra activa amb un gran premi al darrere. Xavi Cazorla.
4: Jo dic 2-2.
0: 2-2.
3: M'ha copiat.
0: Doncs jo penso que la victòria serà àmplia, 4-0.
1: Toma!
2: Bé.
0: Entreu a l'Instagram de RAC105, @RAC105. Si encerteu el resultat del Barça-Madrid d'aquest diumenge a la nostra porra d'Instagram, podreu guanyar, atenció, una Smart TV, una tele QLED Samsung de 65 polzades! Per veure com el Barça aixeca el títol de Lliga. És un regal espectacular gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics, on trobaràs atenció, assessorament personalitzat, venedors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge. I a més fan la retirada de l'aparell antic i suposo que el rebenten.
5: Està molt bé. Jo tinc una televisió de tub, encara.
4: D'aquelles grosses?
5: De tub, si pesa 70 quilos.
0: D'aquelles que passa una moto, no?, i pixela.
5: Exactament.
0: Surt la neu aquella.
5: Sí, però aquestes no fallen mai, compte.
0: No sé si les venen a Milar, botigues d'electrodomèstics, sempre a prop teu. Va, Marc Puc, alguns resultats dels oients, ràpid.
3: Home, hi ha 200 comentaris. I hi ha un usuari, que no sé dir el nom, és molt complicat, però diu 0-0 amb penalti a favor del Real Madrid, sense pitar.
1: Ai, mi mare!
3: Per generar més polèmica. Un altre diu 5-0, 2-2.
0: Maneta.
3: Ioia diu 4-0, l'Àngels 2-0. Casca diu Barça 3, Madrid 1. Laureta diu 2-1. Hi ha un altre que diu 3-2, 1-1. Hi ha molta varietat. Barça 3, Real Madrid 1.
0: Més ens val guanyar o empatar i aixecar el títol, perquè està tot preparat, eh? Vull dir, penseu que hi ha els focs artificials, un espectacle de llum i colors, la rua planificada pel dilluns.
1: Olé.
0: Vull dir que en cas de no aixecar el títol de Lliga el diumenge, el ridícul serà una mica estrepitós. I a més, ells ho concebran com la victòria d'un títol, com la consecució d'un títol.
1: I enviaran a un altre jugador a l'hospital.
6: I entrarà el cagòmetro.
7: Sí, un poquito prepotentes, ¿no? Escuchando las respuestas, ¿no? 5-0, 4-1...
6: Bueno, Josep,
7: cuidado, però... vale? Cuidado.
0: @RAC105, entreu, participeu i guanyeu un Smart TV QLED Samsung de 65 polzades.
8: El millor moment del programa d'avui es produirà just després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
9: ¡Qué pedo!
8: No desconnectis.
10: RAC105 Barcelona.
11: It's Barcelona!
12: Se l'ha fet!
11: Ai, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
12: Ich bin trop beau.
13: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
14: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
15: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
14: La Fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
15: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
14: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
15: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
2: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Lleida surt al carrer per celebrar la Festa Major.
4: Que si marxo és per tornar.
3: Del 8 al 11 de maig, no et perdis l'espectacle de drons, la batalla de flors a la Rambla de Ferran i les revetlles als Camps Elisis. Consulta el programa a festeslleida.cat i gaudeix d'una festa que és per a tothom. Ajuntament de Lleida.
2: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Només per venir et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.

0: Pràcticament són 7:45 del matí. Som els del matí a Codina de RAC 105, una emissora que us presenta la 6a edició de la gala dels premis d'aquesta casa el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona, amb actuacions sobre l'escenari de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina. Reconeixerem els grans artistes, àlbums, gires més importants de la música i de la indústria catalana, amb el patrocini de Santanderes Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veoli, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya el 12 de maig. Tornen els Premis RAC 105.
1: Oh, i los presenta Ernest Codina i Marc Puga.
2: Mare meva.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Laia Batet, com arrenca el divendres a la xarxa viària de Catalunya?
4: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem una avaria a la A2 de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, retencions a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la ronda del litoral, diversos quilòmetres de cua en sentit sud, i a la ronda de dalt, diversos trams de retencions en els dos sentits de la marxa. I a la C58, circulació intensa a Sant Quirze del Vallès, direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
6: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
7: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
6: Thank you!
5: Per aquí, sisplau. Matina Codina.

0: escoltant el Matina Codina, mai et llevaràs a les fosques, perquè tenim unes cançons, una música que brilla pel seu talent. Rihanna, que fa temps que no treu música nova i per això hem de tirar de clàssics com aquest SOS. 9 minuts i mig i arribem a les 8 del matí. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte d'aquest 8 de maig?
1: Doncs que Instagram ha afegit, de moment en fase de proves, el botó de no m'agrada. Una funció que, per exemple, els vídeos de YouTube ja existeix des de fa temps.
2: Sí,
1: tu pots dir m'agrada o no m'agrada. El que sí que, de moment, només serà possible posar no m'agrada als comentaris, no a les fotos.
3: Ah, sí? Ah.
1: Cosa que em sembla bé, perquè sí, a nosaltres ens és igual que una foto et posi un dislike. Que no a tothom li és igual, eh?
3: Yeah.
1: Però imagina't si tens 17 anys, 16, 17 anys, aquelles edats tontes, seria una manera de fer cyberbullying,
0: bueno,
1: espectacular.
0: Per assenyalar els trolls, no? Perquè hi ha molta gent que va allà només a fer assetjament.
1: Exacte, sí. O per marcar opinió, no? De dir, el Barça està jugant malament, i potser la gent diu dislike i diu, mira, la gent no està d'acord amb aquest tio. En qualsevol cas, això passa el mateix dia que Meta anuncia que ens podrà llegir els DMs que ens enviem entre nosaltres, eh?
2: Sí,
1: ara estava tot xifrat,
2: sí,
1: però ara han dit, la protecció de dades, sí, és una opinió.
3: Ostres, quina por.
0: S'ha acabat el sexting per Instagram.
1: Sí, llavors s'ha fet una cosa molt ben feta, que és que han fet una notícia de la que parlarà tothom, que és el botó de no m'agrada, sí, i ja t'han colat la cosa xunga per darrere.
3: Clar, perquè no, perquè passi desapercebut.
0: Això és com el vestidor del Madrid, que es peguen entre ells perquè no es parla que el Barça guanya una nova lliga.
1: Exacte,
0: no?
1: Està, jo cortina de fum.
0: Doncs jo vull que el no m'agrada el posin també al post.
1: Molt
0: no? Perquè quan aquests influencers pengen, no, pengen aquelles fotos ara a l'estiu, amb les cames allà a la piscina... Sí,
3: hòstia, clar, vols dir, no m'agrada.
0: Vinga, no m'agrada. No, estic fart d'aquesta foto, tu.
4: No us puc ajudar.
0: Gràcies, Sergi Ferrer.
3: No sap ni de què parlem, l'Alan.
4: No.
0: Angelina Jolie. Angelina Jolie, que ets tu, Marc.
3: Hola.
2: Sí, no, on està Angelina?
0: No, parlem de l'abril. L'autèntica Angelina Jolie. Es veu que s'ha venut la seva espectacular mansió de Los Angeles per gairebé 30 milions de dòlars.
3: Si teniu diners, ja sabeu què comprar aquests dies. Ha posat a la venda aquesta mansió on ha viscut amb els seus fills aquests anys, després de molts anys marcats pel divorci amb Brad Pitt. La propietat està situada al barri exclusiu de Los Feliz i és l'antiga residència d'un mític director de cinema, Cecil B. DeMille, i surt al mercat per 29,85 milions de dòlars. Per tant, com hem dit, pràcticament 30.000. Té més de 1.000 metres quadrats habitables, 6 habitacions, 10 banys, piscina, gimnàs, casa de convidats, sí, perquè si venen convidats, no és una habitació, és una altra casa de convidats.
0: Casa, com la del servei, no, diguem.
3: Com la del servei, i unes vistes privilegiades a les muntanyes de Hollywood. I per què ara? No? Perquè la ven ara, clar.
1: Per què, Mar?
3: La venda està relacionada amb el fet que els seus fills bessons faran 18 anys aquest juliol i això permet a l'actriu abandonar Califòrnia, ja que l'acord de divorci amb Brad Pitt l'obligava a mantenir la residència a Los Angeles mentre els nens eren menors d'edat. Per tant, ara és com lliure. No?
1: Igual ve a Barcelona.
0: Bueno, mira, s'embutxacarà aquests 30 milions de dòlars que malament no li aniran.
3: Correcte. A mi
0: em flipa molt de quan hi surten aquestes notícies d'aquestes cases que tenen 10 lavabos.
3: Sí, no. És només per gent amb diners.
0: A no ser que hi hagi una intoxicació alimentària, en quin moment simultàniament s'estan utilitzant aquests 10 lavabos?
3: Exacte. És que n'hi ha 10 lavabos ni un teatre, saps?
0: Bueno, el que fa cagar és el que està passant al Madrid, no? Bon dia, Xavi Gazzola.
5: Bon dia, pensaves a dir que el que feia caguera jo, dic,
0: no, home,
5: quina
0: no,
5: manera de lligar més rara.
0: No t'ho diria mai, això.
5: Doncs tenim el vestidor del Madrid amb un sidral increïble, dos dies pel clàssic.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: Que vergüenza, macho.
1: A mi m'ha encantat.
2: Pell de gallina, tu.
0: Brutas.
3: Xavi Cazorla versionant l'himne de la dècima.
1: Ah, ja sabia, tu.
3: Immens, Cazorla, moltes gràcies.
4: Respecte, respecte,
3: sempre. Gràcies.
5: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
6: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
7: Ei! Hola, Alan.
8: Escolta, mira que m'agrada la cançó d'avui, però no sé si és millor que aquesta que acabava de sonar del Madrid, eh? Els divendres són encara més divendres gràcies a la cançó Boomer Dance.
0: Oh!
7: Mare meva.
3: Ets boig.
8: És boníssima.
7: Què passa?
8: Els anys 90 ens van deixar autèntiques meravelles musicals i quan ja semblava que canviàvem de dècada i que ja no n'hi hauria cap més, van arribar aquests, els Milking, des de Bèlgica, amb això que es deia In My Eyes.
0: Pell de gallina. Oh!

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Matina Codina.
2: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
3: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació.

0: a Repsol Ponès. Repsol, amb tota l'energia.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: David, ¿dónde andas?
3: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
2: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
3: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
2: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
3: ¡Antonio!
4: Marchando, otro colacao.
3: Eres el mejor.
5: Colacao, tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
6: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
7: És tan tendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
8: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Compte amb la casa que tenen. Entrem.
10: Compte amb l'alarma que tenen.
9: Doncs no hi entrem.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
1: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
2: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
1: Thank you!
0: Per aquí, sisplau.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
5: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
4: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Matina Codina!

0: és una de les sorpreses musicals de la temporada en català. Són els barcelonins Siderland amb aquesta cançó, que és una declaració d'intencions romàntiques, home. Nosaltres venim cada matí aquí matinant moltíssim i ho donem tot per tu, tu, turu, tu, turu, i també una mica per nosaltres per cobrar la nòmina cada mes. Sí. 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert. 8 del 8.
1: Ostres, 8 i 4.
0: Les 8 del 8, sí.
1: Ostres, no coincideix gaire, És igual, està bé.
2: Si t'esperes un minut seran les 8 i 5.
0: Clar, és a dir, 8 del 5 i gairebé són les 8 i 5.
2: Sí.
0: Això sí.
2: Allarguem-ho artificialment perquè siguin les 8 i 5.
0: Encantats de tenir-vos aquí escoltant el Matina Codina. Bon divendres a tothom. Peu a terra, va.
3: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, gràcies a tots per sintonitzar RAC 105. Si us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina. Ara sí, Albert, són les 8 i 5 del 8 del 5.
1: El 8 del 5,
2: sí. Ja està.
4: És que està ple d'idiotes, aquest país.
5: Ara. Sí, realment.
0: Ara que hem deixat enrere Siderland, amb el tututuru, només recordar això, que el dimarts que ve estaran actuant els Premis RAC 105, a la sisena gala d'aquests premis que reconeixen tot el talent de la indústria musical catalana. I no només actuaran els Siderland, sinó també Naina Bandereón, Max Navarro, Maria Jaume, Mamaduixa, Joan Dausà i el gran Nil Moliner.
5: Per favor.
0: Estem a les portes d'un cap de setmana tremendo,
5: Heavy.
0: Sí, sí. O sigui, a les portes d'un clàssic que arriba amb un Madrid amb crisi en un vestidor que sembla una lluita de pressing catch, no? Això és així. Il·lusionats. Tot i que pel que fa al temps serà bastant inestable, us he de dir.
2: No,
0: aquells que us agrada el sol i la calor, demà, especialment demà, serà un dia bastant passat per aigua. Ha dit un front, la Mònica, que entra pel sud i escombrarà tot Catalunya.
2: Tot.
0: Després en tindrem més detalls, però ara deixem saludar el Xavi Cazorla. Bon dia.
6: Hola.
0: Que cada dia ens explica aquesta hora què ha ensenyat a les seves filles.
6: Que la previsió i la planificació a la vida estan molt bé, però ser un troll encara és millor. I és que fa un any, quan es va saber que la final de la Champions seria a Budapest, un fan de l'Arsenal, que és l'equip que ha acabat arribant, va reservar un hotel a Budapest amb previsió de que arribessin. Val? I el tio va penjar la captura a les xarxes molt orgullós perquè, clar, amb tanta previsió, dues nits a la final de la Champions li havien costat 200 euros, que si les busques ara segurament et costaran dues nits 700 euros.
0: Només entrar al hall de l'hotel i et cobren 200 euros.
6: I què li guanya la previsió? La previsió al troleig, perquè el molt burro va penjar una captura de la reserva on sortia el número de reserva de Booking.
0: No!
6: I què ha fet? Què ha fet un soci del Tottenham, els Spurs, que és el rival directe de l'Arsenal?
4: Què?
6: Cancel·lar-li la reserva, ha agafat el número de reserva de Booking, li ha cancel·lat i ara a tu casa, saps?
0: M'agrada molt.
2: Que burro.
0: M'agrada molt.
5: Burro.
0: No, o sigui, la rivalitat futbolística arriba a aquests extrems, Preciós. 8 i 7. Sergi Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
2: Doncs amb el teu permís sempre, Ernest, li dedicaré el programa a l'Ajuntament de Barcelona.
7: Ando money.
2: He posat Ando buscando money perquè s'assembla a Collboni. Es veu que, bueno, com sabreu, el papa... Calleu, com sabreu, el papa ha de venir al juny a Barcelona.
5: Sí,
6: ja veus.
2: Una de les coses que farà és anar a l'estadi Lluís Companys a fer com una litúrgia així gran per 37.000 persones.
0: Que heavy,
2: I llavors, clar, jo he pensat, calla, perquè que el Barça, quan havia de llogar l'estadi perquè tenia el Camp Nou en obres, això valia una pasta. Cada vegada, Jan, te'n recordes que et cascaven entre 300 i 900 mil euros?
8: I tant, que me'n recordo.
2: Llavors dic, bueno, com a mínim el papa deixarà una mica de diners a la ciutat per després poder netejar-la i no sé què. Doncs es veu que RAC1 ha estat investigant, i han descobert que Esquerra i els comuns denunciaran l'Ajuntament. I diràs, per què? Si són amiguitos.
4: Clar.
2: Perquè es veu que el Collboni els hi vol deixar gratis.
4: Hola!
2: Es veu que el Collboni ha dit, papa, té les claus, tu mateix tanca quan acabis.
4: És una vergonya.
0: Parlant de tancar, jo tanco files amb Collboni, Sergi Ferrer.
2: No, Ernest, no.
0: Sí, deixem trencar una llança a favor de Collboni per un tema. Qui vol estar malament amb Déu? Qui vol estar malament amb Déu?
6: Ja. Vaig tenir de cara.
2: Sí, això sí, però bé que ells cobraran entrada i estan demanant donacions econòmiques i no sé què, amb tot de cartells en castellà que han posat per la ciutat.
4: Sí, senyor, molt bé, Sergi, és que aquest govern no fa res al Parlament ni a la Barcelona.
2: Sí, no m'hagués...
0: Sense ànim de cometre ara un sacrilegi en prime time a la ràdio, però escolta, si Jesucrist era capaç de compartir l'aigua amb vi, per exemple, doncs que converteixi, jo què sé...
2: Digue-ho.
0: No, els plataners aquests que es volen carregar de Barcelona...
4: Ara,
0: en lloc de portar polen... Amb bitllets de 500 i paguin, hòstia! hòstia.
2: Ara.
0: Ja està,
2: si tu. Fa això, igual jo començo a creure una mica.
0: 8 i 9, Marc Puga, quin motiu tan... Bueno, és que...
5: No, és que estic molt feliç.
0: No sé per què ha fet la pregunta.
5: No ho entenc.
0: Avui Melendi treu un nou disc, no?
5: Ja l'ha tret, ja l'ha tret.
0: Ah, sí?
5: Ja
0: l'ha
5: tret. Estoy aquí sin ti en medio de la nada. Sergi, escolta'l.
2: Protagonizando el film. No l'obliguis a escoltar-la. Intentando.
0: Va,
5: no us he portat el disc sencer, us he portat tres hits, Mentires arriesgades, i l'estem escoltant, estic molt feliç. I a més el Melendi sempre fa discs que estan com escrits per mi. I ha tret una cançó en aquest disc que es diu El peor de tus exnovios. És fort o no?
2: Que fort, és l'única del món que en el teu cas pot referir-se a 9 persones diferents.
5: I ha tret altres temes aquest disc increïbles com Veneno i arena.
2: Ai, bo.
0: Ara ens farà escoltar l'àlbum sencer.
2: Sí, ja, Ernest, talla. Què li passa a aquesta cançó?
5: Tenim una enveja.
2: Sí,
5: una
2: cosa. Exfumeta.
5: És increïble l'àlbum que es titula Pop Rock i veiem aquest Melendi més rockero,
0: més
5: que
0: madur,
5: ja no parla
0: també
5: de droga, més madur,
0: més madur
5: i més romàntic, que és un poeta, perquè sí, no ha deixat mai... Sí. De ser el Melendi romàntic que a mi em va enamorar.
2: Tienes un euro para ir a Mataró.
5: I ho veiem amb cançons com... No, escolta aquesta, Sergi, t'emocionaràs. Fecha de caducidad. Y el mejor de los policías puede
0: detenerlo con corazón siente. No existe un... Mejor de los policías puede detener lo que un corazón siente.
2: És aquesta la frase que ha triat.
1: ChatGPT, dame una frase para una canción y diré sí, aquesta.
2: Es, escrita por alguien con
5: mira, aquesta nit fan tu cara me suena una altra vegada i passa per sobre aquest disc.
0: El millor dia de l'any per Marc Puga.
5: Sí. Aquest 2026, sí.
2: Mira que t'estimo, Marc, però és que és infumable. I del Melendi, que sigui infumable és una ironia.
0: No, t'he de dir que jo, com bé sabeu, a part de locutor de ràdio, soc DJ també de casaments. Us sorprendríeu dels nuvis que em demanen Melendi.
5: Clar, la promesa, que sí.
0: Sí, Toma. Entre altres. I Caminando por la vida ha de sonar també, no en el moment del ball ha de sonar. Sí, 8 i 11 del matí, la mare avui donarà la turra fins a les 11 del matí.
5: Sí, demano disculpes.
0: No desconnecteu. Bé.
5: Home!
1: Ara!
5: Aquesta no és, del Melendi.
0: Ja pots anar al lavabo, Marc, el Barça no t'interessa.
5: Marxo.
0: Bé, estem a les portes d'un dia històric pel Barça, perquè diumenge es podria proclamar campió de Lliga a l'Spotify Camp Nou davant de tota l'afició.
8: Efectivament.
0: I és fort, perquè clar, això passaria per primera vegada a la història davant del Real Madrid. Un Madrid tocat de mort després de les baralles dels seus jugadors, eh? Ja sabeu que Fede Valverde està a l'hospital per una baralla amb Tchouaméni. Mai a la vida s'havia donat aquesta circumstància, que el Barça fos campió de Lliga en el mateix partit contra el Madrid, i per això tenim ara mateix el president Laporta aquí.
8: Culés!
2: Epa, hola!
8: Aquest diumenge tenim una fita molt important.
5: Ah, sí?
0: No s'aturi el micròfon.
8: Però ho hem de fer bé. Hem d'aprofitar l'ocasió per passar-los la lliga per la cara durant 90 minuts.
2: Sí, senyor.
5: Ara, sí, senyor. Bravo, bravo, bravo i bravo.
8: Calleu.
2: Perdó.
8: Aquests fills de sa mare es van enriure de nosaltres el mes d'octubre, quan ens van guanyar el Bernabéu.
0: Sí, senyor.
8: I van celebrar-ho com si ens haguessin guanyat el títol.
0: Qui riu últim, riu millor, president.
8: I si l'Espanyol hagués guanyat el Madrid, diuen que no ens haguessin fet el passadís.
2: Ara.
8: No em toqui.
2: Se t'ha enganxat la màniga amb l'extintor, ja.
8: Pensava que era una empenta, perdó. Per tant, al minut zero...
0: Polutant, has de dir.
8: Polutant, al minut zero, quan l'àrbitre xiuli l'inici,
0: sí,
8: amb l'empatges anem campions.
0: Sí, senyor.
8: I vull càntics de voti, voti, voti, madridista, qui no voti.
5: Ara, molt bé.
8: Voti, Madrid, voti, voti. Podrit, et cagues tot el llit. I campions. Al minut 17 amb 14, tots cridarem Inda! Independència!
0: Però això ja es canta cada partit, no?
8: Però per si de cas. Per si de cas.
2: Sí, sí. Independència!
0: Sí, sí.
8: Al minut 10, res de Messi. Això no cal. A la mitja part, tenim preparat un mosaic amb el lema Florentino, agárrame el pepino. Aquest l'he escrit jo.
2: Sí, ja. Bastant, es nota bastant.
5: S'imaginava.
0: Baix nivell, eh?
8: La segona part... Ha de ser una altra festa.
2: Valent.
8: Tenim focs artificials.
2: Sí.
8: Música pels altaveus.
2: Sí.
8: I el Hansi, doncs, ja té la meva aprovació, en la meva ordre, de que posi el Chesnik fumant-se un puro.
2: Sí, senyor.
8: Allà davant dels jugadors del Madrid.
2: Què més, president?
8: I el més important! Quan acabi el partit, els jugadors del Madrid se'n voldran anar ràpid.
2: Ah,
0: és veritat. Sí. És veritat.
8: No podran.
2: Ah, no?
8: He col·locat uns murs de formigó que mitjançant una palanca cauran del sostre i no podran entrar al túnel de vestuari.
0: Sí, senyor.
5: Ara, molt bé. Ole, digue-ho, home.
8: Ho hauran de veure tot en... in situ.
0: Que em passin una miqueta. Estic completament d'acord, president. Alguna
8: I
0: cosa
8: quan més? Tots estiguin a la gespa, sortiré jo. Entrada triomfal. Em baixaré els pantalons a la cara del Madrid i diré... Arbeloa, esto sí que es un cono.
0: Ara,
8: patarà la patada.
0: Com el Barça perdi. Gràcies, president.
8: A tu.
5: Olé.
0: I felicitats a l'avançada.
8: Truca al Pau de Pons, que anirem a l'1 de gas.
0: Sí, sí, m'ho va dir ahir que hi ha festa.
8: No,
0: un quart de nou.

0: Què us ha semblat aquesta cançó, Justin Bieber?
1: Quina tornada a la infància, no?
0: Sí, això és del 2010, eh? Ja té 16 anys, aquesta cançó del disc My World 2.0. Justin Bieber, que ha vist com revifa la seva carrera i algunes de les seves cançons, com Viure en a Vida també, després de l'actuació al Festival Coachella.
2: Claro.
0: Passant 2:15.
3: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Hola, Ernest.
5: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Posem el retrovisor de la informació per veure què ha passat aquesta setmana. Ens ho resumeix rimant i cridant uns versos al gran Sergi Ferrer.
4: Música èpica.
0: Vinga, ja?
4: Sí.
5: Quina por!
4: Va molta por!
6: Sergi!
7: Canoso!
4: Que ningú surti al carrer!
8: Vale.
6: No?
4: Confinat tothom fins gener. Aneu tots a l'ametller i compreu farina i compreu paper. Compreu mascaretes i feu-vos un cendrer. Aviseu al conseller i als stay-homes també.
6: Oh!
4: Prepareu-vos que ja ve l'antivirus en creuer. Morirà tothom? Pot ser.
0: No.
4: Perquè aquesta pel·li jo ja me la sé.
8: Oh! Tots rimen creuer.
9: Que tienes que ver los stay-homes.
4: I com el virus aquest triga, mentrestant no farem figa i el diumenge tot obliga el Barça a guanyar la Lliga.
8: Olé.
4: Que no ens pugui la fatiga, que el Madrid ara castiga d'un equip que no litiga, que a l'èpica no instiga, que es baralla i es fustiga, mentrestant el Flick prodiga i treballa com formiga per poder guanyar la Lliga.
7: Ja havia rimado con Liga.
4: ¡Cállate, estúpida hormiga!
8: ¡Oh, oh, toma!
4: Callaos, hormigas fascistas.
9: Boomer.
4: Ojo la gent que va cagada, temerosa i espantada, per si al girar la cantonada algú li fot una punyalada. Tota la premsa alarmada esperant la ganivetada per vendre't la història adornada de que tota la gent va armada. Duels amb katanes a la llum de l'albada, cruz de navajas cada matinada. Catalunya torna a l'època daurada dels almogàvers d'espasa afilada.
0: Avui, avui estàs espectacular, Ferrer. Espectacular.
4: Magna. I parlant de punyals i matxets, els docents continuen distrets i el govern no fan res, estan tot quiets. Venen dies de vaga, són fets, no hi haurà colònies pels xavalets, però abans de llançar-los retrets, pel teu fill, també volen més drets. Qualsevol dia d'aquests vindrà el papa, el nostre superheroi sense capa, a fer una ruta bastant guapa de vermut, cerveseta i tapa. Vindrà amb el papa mòbil que derrapa i ens haurem de menjar alguna xapa. I atenció, papa, que si la Marta atrapa, la foto que quedi pot ser guapa.
8: Toma, ho serà, ho serà.
9: Senyor, visca bàsquet.
0: Sergi Ferrer, perquè ja ha passat Sant Jordi, perquè si no t'emportaves aquest any el premi.
4: Tant de bo ser el més venut, Ernest.
0: Sí,
4: i de llibres també.
10: Van a ser 3 o 4 casos aislados. Yo no creo que vaya a ser una infección peligrosa.
4: Yo no creo, no nos da tranquilidad, Fernando.
10: Vale, pues me parece que no va a ser.
4: No, tampoco.
0: Bueno, ara ho parlem a la publicitat. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
0: Matina Codina.
11: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
12: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
11: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
12: Que et dona per molt fins a l'11 de maig.
13: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
6: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
2: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
6: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
2: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
15: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
16: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
15: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
16: Wala! Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar
17: hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
18: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
19: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
18: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient. Ah,
20: como hemos cambiado.
21: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
22: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista.
23: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina. A la fi.

0: cap al mes de juny. Els tindrem 4 dies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Jo, que gràcies per finiquitar la seva carrera. Aquí els tenim, amb aquesta cançó èpica, sentimental, que parla de quan et recuperes després d'una ruptura i per fi pots tornar a ser tu. Que bonic, eh? I que alliberador que és aquest sentiment.
1: Sí.
0: 2:30 i 8:45 del matí. Xavi Pardo, molt bon dia, guapíssim.
2: Bon dia, què tal? Com esteu tots plegats?
0: T'han trencat mai el cor, a tu, o no?
2: Alguna vegada, sí.
0: Sí? Estàs d'acord amb això que he dit? Que hi ha un moment en què et llepes les ferides, no? Ho guareixes tot plegat i dius, hosti, torno a ser jo.
1: En general, llepar ajuda bastant a superar les coses.
2: Sí, sí, sí, és un bon mètode per sortir d'algun sot emocional.
0: No teniu remei, eh? Tot ho porteu al mateix lloc.
1: Tu no.
0: No, jo no. Sóc un tio seriós.
3: Les notícies per a Xavi Pardo.
0: Vinga, anem a informar els matineros i matineres de RAC 105. El govern espanyol encara no ha decidit si obligarà a fer quarantena als 5 catalans i a la resta d'espanyols que van a bord de l'Òndius.
2: Sí, el Ministeri de Sanitat els vol aïllar 45 dies per fer aquesta quarantena preventiva, però Defensa creu que la quarantena hauria de ser totalment voluntària. Per tant, és una discrepància que neix dins el sí del govern espanyol i que s'hauria de resoldre abans que diumenge el creuer arribi al port del sud de Tenerife i dilluns, diumenge arribarà, els començaran a fer les proves i les revisions i dilluns seria quan es començarien a repatriar tots els passatgers cap als seus països d'origen i en el cas dels catalans i els espanyols enviar-los cap a Madrid per fer la quarantena a l'Hospital Militar o cap a casa seva, depenent de què s'acabi decidint. Clar. Tampoc no concreten, en cas d'haver de fer la quarantena a l'hospital o a casa o el que sigui, quan comença a comptar aquest termini, a partir de l'últim contacte amb algun infectat. Per tant, hi ha molts interrogants encara que s'han de resoldre en qüestió de molt pocs
0: dies.
2: I és
0: que no ha de ser fàcil contenir doncs, això, l'antivirus i els contagis. Per tant, escolta, que s'ho pensin bé i facin el millor. Els Estats Units i l'Iran s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto al foc.
2: Sí, per primer cop en un mes el Pentàgon ha bombardejat ciutats iranianes i la Guàrdia Revolucionària, evidentment, s'hi ha tornat fa 24 hores. Ni això, que parlàvem de pau imminent, que de fet tots dos bàndols, sobretot els Estats Units, però alimentaven aquesta idea d'una treva, d'un alto al foc permanent i que havia de passar ja, al llarg de les properes hores, i no ha passat. Evidentment, el que ha passat és tot el contrari.
1: Que raro.
0: I els Mossos no confien ni desmenteixen si van infiltrar dos agents en una assemblea de professors.
2: Sí,
1: es notava molt que no sabien llegir ni escriure, no?
2: Ha estat una cosa bastant curiosa. Els docents van enxampar aquests dos infiltrats i els van fer fora en una assemblea educativa en què s'havia, entre altres coses, de l'ordre del dia, s'havien de decidir doncs, futures possibles accions de protesta i van arribar doncs, aquestes dues persones
0: camuflats,
2: que no? Ningú sabia qui eren, no fent-se passar per professors, però ningú els coneixia ni tampoc les persones de l'institut al qual deien que pertanyien. Per tant, era una mica estranyot.
0: No ho havien previst, això, no? Que se'ls podia doncs, identificar.
2: Sí, res, un pla perfecte. Perfecte, sense fissures.
1: I parlaven en codis, en plan, no, hem vingut a fer un 3-14.
2: La CGT assenyala la policia i l'oposició ara reclama explicacions urgents al govern per saber què coi estava passant.
0: Aquesta versió torrente dels Mossos m'agrada.
1: També.
0: M'agrada.
1: Quina missió de merda, anar a una assemblea de professors.
0: Acabem les notícies pardes d'avui amb la notícia curiosa, amb el titular curiós, que es veu que ha tingut molt èxit el concurs de crits de cérvols.
2: Sí, és un concurs que...
0: Sí, l'altre dia vam parlar aquí al programa del concurs d'imitar el so de la gavina.
2: Sí.
0: No,
2: sí.
0: Veig que hi ha la versió cérvol.
2: La versió cérvol, que ha tingut molt d'èxit arreu del món, també, arran dels vídeos que n'han sortit. És un concurs que es fa a Dortmund, Alemanya, on diversos caçadors fan una demostració de les seves habilitats per captar l'atenció dels cérvols. I ho fan així.
0: És una persona?
1: És una moto. Oh, guapo.
2: Si és una persona imitant el crit d'un cérvol, vaja, és un caçador imitant el crit d'un cérvol per atraure els cérvols. Com ho fan, això? Imiten els brams dels cérvols amb uns tubs. Déu-n'hi-do, fan goig, uns tubs que fan goig i que estan buits per dins i se'ls posen dins la boca O sigui, envoltant-los amb els llavis i llavors van fent uns moviments, diguéssim, com t'ho diria, una mica suggerents.
0: Com si toquessis la zambomba.
2: Per exemple.
1: Com toques tu la zambomba?
2: Segurament és per això que aquests vídeos del concurs d'imitar els crits dels cèrvols han tingut molt d'èxit i els vídeos s'han fet virals amb tota mena de comentaris que poc o res tenen a veure amb els cèrvols.
0: Bé, aquí tenim, diguem-ne, el caçador imitant el cèrvol amb aquests tubs que diu el Pardo. Després, jo tinc el cèrvol original.
1: Que podria ser una radial.
0: I ara et faig una mescla. Yeah. Està molt aconseguit.
2: Sí.
0: Xavi, Pardo, moltíssimes gràcies.
2: Jo proposo que la propera edició de la brama del cèrvol, en comptes d'anar a veure'ls, trobis un senyor fent això amb uns tubs a la muntanya, que també és un espectacle.
4: Mira. Senyora, brama. Senyor. Visca, brama.
0: També és notícia que avui RAC 105 estrena la flamant col·laboració entre la reina del pop, Madonna, i l'artista pop més viral, que és la Sabrina Carpenter. Han unit forces per fabricar aquesta cançó, que és nova a RAC 105, i es diu Bring Your Love.

0: Terra, estem d'enhorabona. És Festa Major RAC 105 per aquesta estrena de Madonna i Sabrina Carpenter, que ràpidament es farà viral. 8:36.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
2: El poble és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
3: No ho diguis!
4: Sergi, ets molt tonto. I vigila què dius, que sabem on vius.
0: És divendres i tornen les filles del Cazorla, l'Abril i l'Adriana, amb l'agenda infantil del cap de setmana i els missatges dels oients que fan consultes, d'aquells plans que poden fer amb la família.
5: Doncs si ha arribat el primer i diu, ah, sí? Hola, em dic Peronella. Necessito una activitat urgent per entretenir els meus dos fills bessons de 9 anys, Garbí i Nofre. Som a un creuer tancats i fa pinta que ens hi estarem uns dies més i no sé massa com fer que no s'avorreixin. Gràcies.
6: Carai, doncs hola, jo et diré Peronella, però bueno, sé que és una tasca desagraïda el que et demano, Peronella, però com hi ha molta incertesa fora d'aquest vaixell sobre què passa dins del vaixell, suposant que estiguis en aquell vaixell, que tots sabem que és aquell vaixell,
3: sí,
6: us proposo una activitat que és un pèl arriscada, però que tampoc hauria de suposar massa risc si és veritat això de que no és contagiós i tal el que diuen que hi ha en aquell vaixell. Consisteix en analitzar passatger per passatger qui pot tenir símptomes de l'antivirus i qui no. Val? És molt fàcil de detectar, s'han de posar tots en fila i el principal símptoma el detectareu perquè és aquest.
7: L'expresident de Joe Biden parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón.
3: No em cansaré mai de sentir que mai em cansaré.
5: Vinga, ja anem amb el segon missatge que diu: hola, sóc la Sandra de Terrassa. Em fa molta por això del creuer aquest, així que he decidit fer una quarantena preventiva. Preventiva i despullada. Mm. Ves venint i porta paper de vàter i maicena.
3: Per què?
6: Ostres.
8: Per fer pa, suposo.
6: Sí? Esperem.
3: Si no, vaya...
6: Bueno,
3: vaya
6: a veure, Sandra, no ho sé. D'entrada tu tanca't i jo ja vindré quan tingui un momentet. Mira, vinc a proposar-vos una activitat important, perquè ahir van començar les mobilitzacions del sector de l'ensenyament i dimarts 12 tindrem vaga a tots els centres escolars. Val? A molts d'ells ja han comunicat que les colònies de nens, de fet, perillen o directament que no es faran. Les d'aquest any i les del proper curs. Per tot això s'han organitzat trobades on els nens debaten i descobreixen en directe que potser no tindran més colònies.
4: Tia, al col·le ens han dit que amb això de la vaga, l'any que ve no hi haurà colònies. Quin drama! Gràcies a la Conselleria d'Educació, carregant-se l'únic al·licient que tenia per anar al col·le tot l'any. Ah, sí? Per mi la motivació és l'Innovamat. Per l'Innovamat? Sí, porto 2 anys esperant que li entri un virus a la tablet que té instal·lat l'Innovamat. A veure si així s'elimina l'aplicació. Hi ha molts damnificats, Començant pels alumnes i els papes, que es mereixen 2 nits a l'any de sopar sols. I els pobres mestres, que podrien agafar-se la baixa per no anar a les colònies i tenir 4 dies de desconnexió. I les cases de colònies, pobres, de què viuran? De comiats de solter? Podríem anar al Bernabéu. Allò és com unes colònies, perquè a partir de les 10 no es pot fer soroll. I està ple de nens capritxosos, que si no els vigiles, es peguen entre ells. I fan excursions per saltar-se un dia normal, com a l'Mbappé. I tenen la mateixa intel·ligència que nosaltres fent tercer i quart. I a més, per delimitar l'espai del pati, tant al Madrid com a les colònies, hi posen un cono.
0: Que llestes són l'Abril i l'Adriana, les
5: seves filles,
0: establint aquest paral·lelisme, aquesta metàfora de que el Madrid és una casa de colònies. Meravellós.
3: Molt espavilades.
0: Brutal. Per tant, gràcies a elles dues, sempre, a les teves filles i a tu, Cazorla, i a la Núria, que és la teva dona, que sempre té la paciència.
6: Que al final és la que va fer l'esforç.
3: Sí, una dona que no sé si està de més recordar-ho o no.
5: Digue-ho.
3: Vamos, jo que la conec una mica, podríem dir que és una dona de bandera.
5: Home.
3: Sí,
8: senyor. No hi ha dubte.
6: Peroles.
9: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
10: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
9: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: m'encanta.
1: No sé si s'havia fet gaire això d'aplaudir una cançó per la ràdio, però n'hi ha, no, sí. Ha que són tan bones que jo crec que s'han d'aplaudir.
2: És com al cinema, que hi ha gent que aplaudeix la pel·lícula quan
1: sí,
2: acaba.
1: La Bartuga és molt d'aplaudir coses que no.
0: Jo soc molt d'aplaudir al cinema, sí. Als avions.
1: A la missa em vas dir.
0: A la missa vaig aplaudir una vegada.
3: A la missa? Podeu,
0: què diu al final el capellà? Que diu,
4: podeu donar... Marxeu en pau, no?
0: Marxeu en pau, no sé, la frase final...
3: Ah, sí, fixa't.
0: A més a peu, eh?
4: A tu el capellà et diu, deixeu-me en pau.
0: Exacte. A mi no.
2: I va dient ole.
1: Ole,
2: ole, ole.
0: Ole, ole los aplausos.
1: Escolta, adoro. Ei, la balada de Bruno Mars, que es diu Risky Doll, i així, amb aquesta, del disc de Romantic, engreixa i fa més extensa la llista de balades When I Was Your Man, eh? Versace on the Dance Floor m'agrada molt, Die With a Smile i tantes altres. Va, a saber el temps que farà el cap de setmana, Mònica Usart?
0: Sí, som-hi.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
1: El temps. Hi ha cosetes a dir.
0: Hi ha cosetes al cap de setmana. Sí, de moment avui hem començat el dia amb alguns núvols i de fet aquests núvols poden deixar algun ruixat en punts de la costa i també sectors del prelitoral, sobretot comarques del sud, costa central i després a la tarda ruixats de nou a l'interior, Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre. Avui no hi ha avisos per intensitat de pluja. Les temperatures s'hi fa o no fa com les d'ahir. De cara a demà serà el dia més complicat d'aquesta setmana perquè aquestes pluges seran més generals. Al matí, sobretot comarques del sud i amb el pas de les hores us heu d'imaginar una massa de pluja que ve des del mar i puja des del sud cap al nord. Oh. I escombra tot Catalunya. I després de cara al vespre quedarà més concentrada entre Girona, Barcelona...
1: És una colònia de vespes, no? Aniran pujant,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte, aniran pujant i s'aniran estenent per tot arreu. I demà a la tarda doncs plourà pràcticament tot el país, a més amb estones de vent de llevant, també vent de gregal, que es farà especialment en punts de la costa. I diumenge el vent gira ponent i tindrem un dia de més clarianes i sí que a la tarda es podria escapar algun ruixat al Pirineu, comarques de ponent... Ho heu d'anar seguint, perquè diumenge hi ha alguns models que no donen pràcticament pluja i altres que sí que a la tarda donen més pluja a l'oest de Catalunya. I pugen les temperatures diumenge i l'ambient serà més càlid al centre del dia.
1: Correcte. Gràcies, Mònica.
0: A vosaltres.
1: Per cert, tu miraràs el clàssic el diumenge o no?
0: A les 9,
3: No, el mirarem per veure la meteorologia.
0: Jo crec que no, Jo crec que no.
1: És que avui tenim porra al nostre Instagram.
0: Ah, doncs, home, això hi participo, encara que estigui dormint, hi puc participar,
1: Sortegem una tele, ara ho explico, però...
0: Sí, participa.
3: Vull dir que té un culet, té la tele. Té un culet.
1: No, és una Smart TV culet, que no sé què vol dir exactament, però suposo que és la tecnologia, no?
4: Culet, això se ve molt bien, que tu pones el furbo i se ve molt bien, oye.
1: Ara ho expliquem, però, Mònica, et convido a participar al nostre Instagram, @RAC105. Entreu i comenteu. Ara us dono tots els detalls i escoltem els resultats que està dient la nostra audiència.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: S'ha sentit a la Mar que parlava.
1: Sí, va, va. Anem al que toca, que és parlar de la gran porra matinera de RAC 105. @RAC105, entreu i digueu, apunteu el vostre resultat, el que creieu que succeirà el diumenge, el clàssic o l'Spotify Camp Nou. Jo dic que hi haurà K.O. K.O., una mica com que es barallen aquests de Madrid.
4: Ah, vale.
1: Serà K.O.
0: Boníssim.
1: Fa una hora que vull fer aquest acudit i no ha entrat,
4: Ho pots tornar a provar de 9 a 10.
0: Sí, riurem més.
1: Va,
0: sí.
1: Si encerteu el resultat del Barça-Madrid a la nostra porra d'Instagram, podreu guanyar, atenció, una Smart TV QLED Samsung de 65 polzades.
4: Culet. Mira que és fàcil fer riure a vegades.
1: Un regal espectacular gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics, on hi trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts. Servei a domicili, també instal·lació i muntatge. Oh. I a més, fan la retirada de l'aparell antic i suposo que no sé què fan amb l'aparell antic.
2: Això és important, eh?
1: Ja ho saps, Milar, botigues d'electrodomèstics, sempre a prop teu.
4: Tiene teletexto, tiene teletexto la televisió.
1: Jo
4: què
1: sé.
4: No existeix ja això, és una Smart TV.
1: Anem al que interessa, Santiago, i pensa un resultat. Va, de moment, què diuen els nostres oients al post d'Instagram?
0: Ens posen 3-1 amb un cor vermell i un blau. Un altre diu 2-0, visca el Barça. Un altre diu, president, 3-1, Barça. Vinga, 2-2, felicitats pel programa, gràcies. Un altre diu 5-1, aquest cop ni l'àrbitre podrà evitar la maneta.
4: Quin idioma ho ha escrit?
7: 3-2, ens faran patir, però visca el Barça. 3-1, força Barça. Està ple de culers.
1: Quants comentaris tenim aquesta hora del matí?
7: Mira, ara mateix t'ho actualitzo, gairebé 400. De fet, ara mateix... Sí.
1: El sorteig, òbviament, es farà després del partit.
7: Ah, 410 ja. Això puja com...
1: Un cop se sàpiga el resultat.
8: Ara, exacte. No val escriure el resultat a la porra un cop ja s'ha fet.
7: No, mirarem l'hora.
8: Aquí hi ha molt listillo, ja els conec. Per cert, el que ha dit 3-2, que diu que patiran molt i que ens fan patir, dir-li que amb l'empat també guanya el Barça a la Lliga.
2: És que està ple d'idiota.
1: No, diguis Toni, idiota.
8: Toni. Com has de patir amb un 3-2 si a l'empat també és la victòria del Barça?
1: Ja. Aniràs a l'estadi aquest diumenge?
8: No, passo.
1: Miraràs el partit?
8: Bueno, no sé.
2: Joder, Toni.
1: Vols dir un resultat?
8: 1-0.
1: Algú més que vulgui dir la seva porra? O anem a publicitat, ja?
4: Anem a publicitat, ja, perquè ho hem dit abans.
3: 0-5, ja mamar-la!
7: 3-3, que és mono.
1: Ah, no, aquesta és l'altra, que si el Barça palma, a tots els preparatius que ha preparat el Barça, a la merda.
4: Si el Barça palma, la tele aquesta ens la quedem nosaltres?
1: Sí, home, i tant. No sé com ho dubtes.
9: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració.
10: Rec 105 Barcelona. L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
9: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
10: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rock de Bifi Clyro.
9: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
10: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
9: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
10: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
9: Per a més informació, meetingcamper.com. Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
11: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
9: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
11: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
12: Et convido a berenar.
13: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
9: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
16: La vida està cada cop més cara.
17: Els preus no paren de pujar.
18: Un mango, 9 euros.
17: Inflació!
16: Necessites estalviar.
19: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
16: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
19: No pots canviar d'emissora.
20: No pots escoltar una altra cosa.
19: RAC 105.
16: La teva música.
21: La teva música.
22: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: Connectem amb el RAC, amb el Reial Automòbil Club de Catalunya, per saber si hi ha pollastre a la xarxa viària. Ens ho explica la Laia Batet. Bon dia, Laia.
23: Bon dia. Doncs aquest matí destaquem diverses avaries. A la C31, un camió avariat a l'altura de Sitges obliga a fer un pas alternatiu i crear diversos quilòmetres de retencions en els dos sentits de la via. I a la mateixa via, al Prat del Llobregat, una altra avaria de tallar un carril i genera 3,5 quilòmetres de cues cap a Barcelona. Pel que fa a l'avaria de la A2, continua deixant un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts i genera cues cap a Lleida, i a la mateixa via hi ha retencions en el mateix punt per entrar a Barcelona. A la P7, circulació lenta cap a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, a l'altura de Barberà del Vallès cap a Girona. I pel que fa a la Ronda del Litoral, diversos quilòmetres de cues a Sant Adrià del Besòs en els dos sentits de la marxa, i també a la B20 diversos trams de retencions en els dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: homenatge de la cantant belga Kate Ryan a la France Gall. El 2008 aquest hit versionat ho va petar a tota Europa i la tenim ben acampada a RAC 105 des d'aleshores. Això m'ha recordat que avui divendres a les 9 de la nit fins a les 12 teniu una sessió de música Remember amb l'Héctor Huguet, al ritme de la nit, i també demà dissabte en el mateix horari. 3 minuts i les 9.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem la tele amb l'Alan Lillo.
2: Lillo, però és veritat que fa un moment estaves dient que sortegeu una tele.
0: Sí, a la porra del Clàssico a Instagram. Què passa?
2: No sé qui ha tingut la idea, perquè avui dia que ningú veu la tele.
3: O sigui, Xama, sí.
2: El regal de la tele i la secció aquesta de tele que fa el xaval aquest
0: L'Alan.
4: Però la tele pot et serveix per veure Netflix també, per exemple, que és el que veu la gent.
2: Toma. No, la gent no veu la tele.
4: No,
2: la que gent sí. Ho veu amb un iPad, regaleu mòbils.
3: Què va,
2: no
3: Toni? Teles.
4: No és veritat, no estic d'acord.
5: Vaig a trucar. Vaig a trucar per cancel·lar el premi.
4: No, no truquis a jo.
0: Alan Lillo, bon dia.
6: Què tal, bon dia? No, encara hi ha molta gent que veu la tele, per exemple, i molta gent que veu el Fanzone del Gerard Romero a TV3.
0: Perdona, i aquesta secció va molt bé pels que no poden veure la
6: Exacte.
0: Tele, que així s'informen de tot.
6: Sí, doncs mira, ahir al Fanzone van tenir el Josep Pedrerol,
4: ostres,
6: un presentador que, en teoria, sempre diu que és del Barça, i
0: sí,
6: no, que és culer,
0: sí,
6: tal,
0: sí,
6: igual.
0: Sí, sí.
6: Però, en canvi, ahir, amb dos collons, va dir que els culers estem una mica pujats.
4: Epa.
6: I que podríem perdre contra el Madrid i anar-se'n tot a Norris.
7: Esteu celebrant, esteu de celebració anticipada del títol.
8: No, correcte. No és veritat. Aquí, us veieu campions, aquí al teatre?
9: Sí! Però qui no, qui no?
7: Pot ser molt fort si el Madrid guanya diumenge al Camp Nou.
8: Però...
7: I dic que seria molt fort, dic, perquè està tot preparat. Els focs d'artifici, tota la festa gran al Camp Nou, dilluns la rua. Si això no es produeix...
8: Passarà dijous.
7: I el Barça ha de guanyar la Lliga dimecres a Vitoria...
9: Sí.
7: A les 12 de la nit celebrant un dia de cada dia, un títol no és el mateix.
8: Què està passant en aquell vestidor que amb els anys que fas ja, periodisme, jo crec que no t'ho havies trobat mai.
7: És que hi ha hagut 3 incidents, Fa 2 mesos... Ja fa Rüdiger una bufetada a Carreras. Ahir un incident ja que va... Hagués pogut acabar pitjor perquè sé amb Tchouaméni i amb Valverde.
4: Parles és que... la teva vida normal, parles igual que el programa.
3: Sí. Jo no l'havia reconegut en català.
4: Ja costa, eh?
3: Sí, és superdiferent, és una altra persona.
2: Sí, però què vols dir?

0: Ja no, que el Barça no guanyés, no? El Madrid, que perdessin la Lliga, no?
1: Què seria
0: home,
1: bo?
0: Seria boníssim, no?
2: No, perquè, bueno, és veritat que ho tenim tot a punt, els culers, per celebrar-ho. És més, aquest programa, avui quan fem la reunió, sí? Haurem de preparar el programa dilluns pensant en que el Barça ha guanyat la Lliga.
1: Clar.
2: Si el Barça perd, fa anar malament tothom.
3: Sí, sí. Això es feia al Cracòvia, per exemple, i al Polònia, suposo. Es feia en dos tipus de guions. És a dir, de cara al dilluns...
4: Clar, molt bé.
1: Però no diguis això, perquè llavors l'Ernest voldrà sempre dues versions de cada cosa que tracta. Per si hi ha el tu al foc a l'Iran o per si no...
4: A partir d'ara, dos guions.
3: És veritat.
2: Bueno, una mica senisso, no? Una mica senisso el Josep Pedrerol amb aquest comentari, però jo crec que està bé que tinguem al cap que pot passar, sí, que el Barça pot no guanyar la Lliga i en el cas que no la guanyi, l'hauria de guanyar el dimecres a les 11 de la nit.
0: Seria avorridíssim.
2: Al camp de l'Alavés, i és veritat que quedaria tot molt deslluït. Llavors, no sé què s'ha de fer, però els jugadors que es posin les piles... Sí. És veritat que el Madrid ve molt tocat, també per la crisi institucional, les baralles al vestidor, i també, evidentment, la crisi esportiva. Bé, canviem de tema, són les 9 del matí.
1: Sí!
2: El Sergi Ferrer estarà molt content ara perquè parlem de Juan del Val.
1: Oh, m'encanta. No,
5: bueno.
1: És el meu referent de l'humor, el Juan. Sí, doncs. M'agrada dir-li Juan només a mi.
3: Mira, he de dir, guapo, a favor de Juan del Val, que el tema que van tocar era bo, perquè ahir a l'Hormiguero Juan del Val va obrir el meló, sí, de coses que passen als ascensors.
4: Hombre.
3: Destacant els impacients.
4: Ostres.
6: Ese tipo de personas que le dan al botón del ascensor cuando ya le has dado tú antes.
7: Ahí va.
6: A ver, ¿tú te crees que tienes algo en tus huellas dactilares que va a hacer
4: mejor
6: que el ascensor llegue antes? O sea, está llamado ya. ¿Ves? Ya.
8: Además lo han visto, además lo han visto.
9: ¿Nunca te ha pasado que entras y de repente nadie le ha dado el botón al
6: ascensor? No, nunca en la vida. O sea, que tú eres la que le he dado.
7: ¿Verdad?
6: Yo le doy al 3. He estado en el 3, que son como los mismos que van a subir y le van a subir y a bajar. Coño, sí, subir, bajar.
10: Pero puede
6: y si
10: ser
6: no,
10: por,
6: se hace
10: por un despiste. Pues
6: no, porque el ascensor, la gente es ansiosa.
10: En el ascensor te lo compro, pero en el peatón pulse hay que darle muchísimas veces para que
6: se... Eso también es verdad. Se ilumina. Ya está pulsado.
2: ¡Oh, qué bueno!
11: ¡Qué bueno, qué gracioso!
4: Me encanta. Yo digo en un... Yo soy que estas.
1: Normal que tingui un planeta.
2: Bueno, dius que tu mare ets d'aquesta gent que puja a l'ascensor, veus el botó premut i tu tornes a
4: perquè trenar. Perquè la porta no s'està tancant, és allò, passes... I penso que si li dono molt, es tancarà abans.
1: Jo, si té el botó de tancar la porta, sí, però apretar més cops el número no sabeu.
4: Ja, no sé, però em dóna com ànsia.
0: Perdona, és que els impacients com la Mar dels ascensors són la classe de persones que veuen que una altra persona ha d'entrar a l'ascensor,
4: no,
0: s'estan tancant les portes i et fan la cara des de dins com dient jo és que no puc fer res.
4: No, i això no,
2: sí,
4: veus?
2: Sí. I el que volen entrar, que igualment està tot patadíssim a l'ascensor i diu...
1: Ara.
2: I
1: em sembla que... Sí, cabem.
2: No hi cabem.
11: Gordo, perdona. Gordo.
2: I aquests ascensors que a fora hi ha les fletxes que et diu si puja o baixa,
1: sí,
2: i tu dius sobre la porta i diu, puja? Tens una punyetera fletxa aquí. Tens una fletxa aquí que t'ho està dient.
4: Mira,
0: i després hi ha una altra cosa, que quan tu entres a un ascensor que algú s'ha tirat un pet.
3: Aquí hi ha dos problemes. El primer, que et menges un pet, i el segon, que com tu surtis i entri algú, es pensarà que has estat tu.
1: A sobre. M'encanta, alguna vegada que he viatjat sol a l'ascensor, quan ja està arribant a la 0, fer pap i marxar corrents, i ara de regal pel que entri.
5: I que entri la directora, o no?
2: Veieu com dona per molt el que diu Juan del Val a l'Hormiguero.
11: És
2: que és boníssim.
4: Juan del Val és boníssim.
11: Va gracioso que tu, canoso.
4: El podríem fixar.
11: Claro.
3: No se n'ha parlat prou, eh?
2: Va, escolta'm, torna un mite al Matina Codina, que és Joan Gaspar.
3: No se n'ha parlat prou.
2: Sí.
3: No se n'ha parlat prou, és el nom del programa de la 2CAT.
1: Ah! Està fent ràdio transmèdia, capa rere capa.
3: Veig que ningú el veu, perquè no heu reaccionat.
11: És veritat que ningú el veu.
3: Doncs bueno, ahir la Laura Rosel va entrevistar, entre altres, a Joan Gaspar, i va explicar, això és molt interessant, el xantatge que li va fer Figo a Gaspar, quan justament, a més, Gaspar acabava de ser nombrat del president del sí, Barça, clar, ell estava amb l'eufòria i tal, i el truca Figo.
1: Ostres.
3: I el fot entre les cordes d'aquesta manera.
12: Figo va trucar i ell ho sap, per això no ha acceptat mai un debat que jo l'estic demanant des de fa molts anys. 12 de la nit acabo de ser nomenat president del Barça. Però jo estava que em sortia. Sona el mòbil, el Figo. Dime, Luis, content. Hombre, felicidades, Juan, ¿qué tal? Pero molt amics. Felicidades, pues nada, pues mañana nos vemos, un abrazo. No, un momento. Depende de ti. Digo, porque eres mi, ¿no? Tenemos contrato, tal. Sí, pero hay una cosa que quiero que sepas. Tengo la posibilidad de irme a Madrid. Tengo dos billetes sacados. Uno para irme mañana a Barcelona. 10:30. Digo, ya el de Madrid y el de Madrid a las 11:45. Digo, bueno, pues coge
7: el de las 10:30.
12: Oye, me han puesto una cláusula que yo no he firmado. Això es va reconèixer per part del representant. Va reconèixer que ell no li havia dit a Luis Figo que pagaria 500 milions de pesetes si jo no iba a Madrid. Tu vente a Barcelona mañana y ya busquemos la solución. Quiero un aval bancario. Que no te fías del Barça, no te fías, oye, si yo te digo que vengas y estés tranquilo. Fíjate, si quieres estaré, pues una carta, lo que tú quieras estaré. Pero un aval bancario ahora no puedo. Espérate mañana. No, tiene que ser que me vengas a buscar al aeropuerto a las 11:30 más o menos que llega el avión con el aval bancario.
3: Jolín!
1: Ara, vinga.
2: M'ha costat una mica d'entendre perquè és d'aquesta gent, el Joc Esparca, quan parla jo desconnecto. Sí. És d'aquesta gent que em costa entendre el que explica.
1: Sí,
2: no,
1: sí. Per
2: això no és un tio especialment al·lugat.
3: Bueno, doncs bàsicament que Figo jugava a dues bandes, sí, conscientment.
2: Sí.
3: És a dir, tinc un bitllet d'avió que va o una a Madrid o l'altra a Barna, tu mateix.
1: Tu a Londres i jo a Califòrnia, no?
3: I s'han de pagar uns diners si em quedo al Barça. I el Gaspar li diu, perdona, acabo de ser president del Barça, hòstia, vine cap aquí, que ja tens un contracte, tranquil, que ho solucionarem. I l'altre diu, no, és que vull que em vinguis a buscar a la porta de l'aeroport i amb una avall ja sota el braç.
2: Vaya flipat.
3: O sigui que...
2: Bueno, molt Judas, bé, Figo, un traïdor.
1: Sí, ara és un traïdor. I quan se'n va el Joan Garcia, o Joan Garcia és a la Masia.
3: Exacte.
1: Mis cojones 33. Si mi abuela tuviera bigote, seria, pues...
13: La abuela de Alan.
1: Seria, pues, com jo, pues...
3: Seria el Super Mario.
1: Exacte.
2: Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
14: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
15: Matina Codina.
16: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
17: Ostres.
16: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
19: Formigueig. Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombofit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
22: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 t'estalvies un 18% i amb Lidl Plus per Nil Serrà reserva per

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
2: Wala! A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
4: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
5: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: Matina Codina.

0: Què us sembla aquesta versió EDM del clàssic de Sopa de Cabra Camins, un remix que s'ha cuinat a foc lent a les mans del DJ Mon DJ i amb la veu dolceta de la Su. Camins, somnis i promeses. Nosaltres prometem alegria, somriures i festa cada matí aquí a RAC 105. I ara, amb la Mar Puga, bon dia, Mar.
1: Ara.
0: Parlem d'un dels fenòmens televisius del moment, que és La Gran Cita. Perquè tu, Mar, ho estàs seguint, això, eh?
1: Heavy. I mira, m'he enganxat i bastant fort. Nivell Isla, us diria, que sabeu que jo a la Isla m'enganxo fort. Vaig començar a mirar La Gran Cita pensant que veuria el típic dating show, no?
0: Sí.
1: Programa de cites cutre per passar l'estona, si us soc sincera.
2: ¿Por qué me miras a mí cuando dices un programa cutre de cites? Vale,
1: por eso mismo. I no. I tot i que a mi no m'agrada dir-ho, ho he de dir, la Dulceida, que és la presentadora, no ho fa gens malament.
0: Ah.
1: Està molt bé, la Dulceida.
0: Mira que se l'havia encarregat,
1: no,
0: perquè
1: feia
0: intrusisme laboral pel seu
1: i
0: català,
1: etc. No ho fa etcètera. Malament. Molt bona realització, o sigui, com una idea molt ben pensada, molt dinàmica, o sigui, com molt, molt ben fet i molt ben pensat.
0: Bé,
1: molt bé, la Gran Cita, molt bé.
3: Molt bé, vale, aprovat.
1: Dit vinga, això, entrem al torró, perquè clar, hi ha gent escoltant-nos segur que diu què és la Gran Cita, no?
0: Què
1: doncs
0: és,
1: escoltem
0: Mar?
1: Una mica el teaser de la Gran Cita.
4: Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
5: Jo busco una relació. Jo aquí no he vingut a jugar. No.
0: No?
5: No.
4: No saben que formaran part d'un experiment. Aquest viatge les canviarà per sempre.
6: Hola!
4: Molta gent creu que l'amor no es pot programar, però i si la tecnologia el posés a prova?
0: Digues, Mar, aviam.
1: Que... És un dating show que vol fugir del típic reality com exagerat i molt artificial, no? I barreja cites, convivència i la intel·ligència artificial. Aquí està el tema. El programa comença amb 100 solters i solteres que participen a una cita de cegues, que és la més gran del sud d'Europa, diguéssim, perquè és com 100 persones que es troben. I la IA, la intel·ligència artificial, analitza tots aquests participants i crea 50 parelles altament compatibles, però que ells mateixos no saben qui és com su media naranja, no? L'amor de la seva vida. Però la IA sí.
0: O sigui, okay, la intel·ligència artificial, per entendre'ns, actua de Celestina.
1: Exacte. I diu que hi ha allà parelles compatibles que podrien tenir una relació perfecta per tota la vida. A partir d'aquí, els concursants es comencen a conèixer, conviuen i passen per diferents dinàmiques. Comencen amb unes cites ràpides, íntimes, escapades, es troben amb la família, després van com a passar un cap de setmana, o sigui, van evolucionant.
0: Que ràpid, no?
1: I de les 100 persones es van eliminant els que no fan match amb ningú.
6: Que xulo, no?
1: Sí.
7: Però pinxa o no pinxa, sabés això, no?
1: Moment. Escoltem una mica els concursants, la intro de la Gran Cita.
4: Passareu uns dies en aquesta preciosa finca i us haureu de deixar portar per les vostres sensacions o per la raó. I veurem si sou capaços de trobar l'amor de la vostra vida. Perquè aquesta aventura no tindrà un final feliç per tothom.
1: Clar.
4: Només uns quants afortunats i afortunades marxareu d'aquí de la mà d'algú.
8: La 44 i l'altra...
1: Aquí el tema és que al final del programa, quan ja has tingut cites, clar, jo no us faré spoiler, però quan acaba el programa... la IA et diu si era la teva parella compatible o no i tu aleshores decideixes si vols seguir o no la vida amb aquesta persona.
7: Però està ben-hi, no vull ser el Santiago Segurata jo ara, però està ben-hi, hi ha líos
1: ara,
7: i
1: ara,
7: gent.
1: Ara, mira com s'avança.
7: Eso, a ver si se ve tetilla.
1: He de dir que a mi, a diferència de la Isla, les dents que em va aquest senyor. A diferència de la Isla jo la veig com una mica una cosa fictícia, no? Veig persones que no les veig gens representades amb mi, en aquest cas.
0: Ara.
1: I aquí és veritat que són persones joves, normals, i aleshores...
0: Hi ha gent curvi, per exemple.
1: Sí, sí, hi ha cossos de tota mena, hi ha parelles, o sigui, tant, bueno, que els agrada tot.
0: Gent del carrer, collons.
1: Sí, gent, sí, el que trobes al carrer.
3: Els agrada tot?
1: És complicat parlar del tema sense ofendre ningú. A més, aprens coses, perquè hi ha una noia, per exemple, que té sinestèsia sexual, que no sé si sabeu què és, però és un fenomen neurològic que s'associa al sexe, que quan tu tens relacions sexuals veus coses de colors. O sigui, veus tot blau, veus tot lila...
7: T'ho han de fer molt bé perquè vegis colorinxis, eh?
1: Imagina't.
0: Que guapa,
1: també hi ha, per
0: psicodèlia,
1: exemple, una relació d'una parella gay, que un vol una relació oberta i l'altre no, però han connectat molt.
2: Ara,
1: llavors,
2: fíjate,
1: aquí
2: claro,
1: és com una mica aquesta trama.
2: Cuenta,
1: bueno...
7: Que te l'ha contado.
1: Ja te l'he contado. Aleshores, a partir d'aquí, jo he parlat, Sergi, que tu vols safareig, no?
7: Sí.
1: Amb l'expert en la televisió de la nostra casa, periodista i col·laborador del versió RAC1 després de l'Alan, i ell és el Rocco
7: Reinhausen.
0: Hauser.
3: Hauser.
1: Hauser.
3: Hauser. A més, la paradinha, que estava bé, però clar. Sí.
1: I li he preguntat com va, i clar, dins d'aquest fenomen, si hi ha una nova temporada de La Gran Cita.
6: Hola, companys de RAC 105. De La Gran Cita us puc dir que, segons em diuen els de la Corpo, diuen, està anant molt bé, molt bé, molt bé, ens va molt bé tot, estem molt contents, està anant de conya, tenim moltes reproduccions. Bueno, això és el que diuen ells. Total, que com tenen ells les dades, doncs els hem de creure. Potser arribaran al milió de reproduccions, al milió, sí, sí, al milió de reproduccions, i anirà sumant al llarg de les setmanes. Ha tingut molt bones crítiques, sí que és veritat que darrere hi ha una feinada brutal. Està molt ben fet, s'ha de reconèixer, molt ben fet, i entenc jo que amb aquestes dades tindrem una segona temporada.
1: El nostre expert en tele, RAC 105, Alan Lillo,
7: sí.
1: Et quadren amb les teves fonts, amb el que diu? Et quadra tot? Sí. Tens alguna dada addicional?
7: No, simplement, el Rocco i jo anem de la mà. Sí, són vides paral·leles.
3: Va veure de les mateixes fonts.
0: També és veritat que... si està agradant i fa unes molt mínimes reproduccions, està claríssim que hi haurà sí, segona temporada, perquè necessiten alimentar la plataforma i perquè després hi ha hagut formats i productes que es veu d'una hora lluny que no han funcionat i han tingut 3, sí, 4 temporades. Ui,
3: el 3CAT sí, és un magatzem d'allò, sí, que vamos.
7: Sí, sí, és que hi ha 3 o 4 productores allà que és que no fan ni cua.
0: Hem de muntar una de productora.
7: No tenen una finestreta directament que diuen passi, Ricard, per dir un nom, passi aquí.
1: I ara anem al dubte que té el Sergi, que us esteu preguntant tots, que si en Lius i en Marro, perquè clar, quan les cites van avançant, aquestes persones arriben inclús a dormir juntes. Epa. I què passa allà? I aquí li he de preguntar si no és el Rocco.
3: Vinga.
0: Espera't. Ah, sí, no, és que no me l'he... Ja està.
6: I de safareig, home, jo sé que allà dins van fornicar. A mi em diuen que en aquella casa van fornicar. El que no m'acaben de dir exactament qui és el nom. Nom, cognom, qui són. Però que ja va haver salseo, home. Seguríssim. Tancats en aquella casa de Sitges, estic seguríssim que va haver alguna cosa. Va haver marro, segur. Ep. Així que ja està, no us puc dir res més. És el que hi ha. Esperar més dades d'aquí les properes setmanes.
0: Jo només us puc dir que vaig intentar-ho mirar.
7: Ah, quin
0: susto. Hòstia...
7: Pensa que deies fornicar.
0: No, crec que em va enganxar una mica en fred i els primers minuts ja eren tot morrejades i vaig pensar,
1: jo,
0: ai, mira...
1: Jo he de dir...
0: Em va sortir el Codina més convergent de Vic. Saps què vull dir?
1: Jo he de dir que jo ho estic mirant i m'agrada molt el programa. Crec que és un format molt treballat, té una producció increïble, però a mi m'incomoda una mica, perquè...
0: Tanta morrejada.
1: No, no sé, les cites, o sigui, com a mi la isla ho veig com una cosa, com, no sé, com fictícia, aquí em puc veure més identificada, no? Perquè al final hi ha gent d'aquí catalana, tal, que no sé, com gent normal, diguéssim.
7: Fornicar.
1: I a mi veure cites i tal, no sé, ho veia i ma mare li deia, ai, tio, estic com incòmode, saps?
7: Sí.
1: No perquè hi ha gent...
7: Perquè és massa real, potser, no?
1: Sí, no sé, a més a mi em van escriure per aquest programa.
7: Ah, sí? Sí.
3: Per participar com a concursanta?
1: Per participar per 4 bandes diferents, em van escriure i clar...
3: No sé, oh, guapo hagués sigut, miro, Mar. No, la IA t'hagués proposat gent de 92 anys.
7: I de Sevilla.
1: Són massa joves, els d'aquest programa.
0: En qualsevol cas, ho hem de deixar aquí, Mar. Moltes gràcies per posar en òrbita aquest programa aquí al Matina Codina. Li donem el segell de qualitat del Matina Codina.
1: Oh, sí, molt bé, molt bé. La Gran Cita. Us aplaudeixo i us felicito. Bravo.
0: El segell de qualitat.
3: Ara estan més tranquils.
0: Ja està. Tenim nova cançó de Lady Gaga que entenc, Mar Puga, que deu ser banda sonora de El Diablo Viste de Prada 2.
1: Segurament, si em dius el títol t'ho diré.
0: Shape of a Woman.
1: Home, i tant.
0: Novetat de RAC 105 des d'avui mateix. La nova de la nova iorquesa al Matina.

0: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Va, anem a trucar al Josep, ja tenim l'Alan Lillo i els seus dits de...
2: De marrano.
1: De què?
2: De pianista.
1: De pianista, sí. Molt bona.
3: De pianista, has tocat el piano tu vida.
1: Marcant el telèfon, perquè volem parlar amb el Josep, i si ens l'agafa.
4: Hola, què tal? Com estem?
5: No, tu no.
6: Tu
5: ets, el Pep.
4: El Pep.
6: El Pepino, que et diuen alguns.
3: Pepino!
4: Què passa, Lucho?
1: Calleu. Josep, bon dia.
7: Bon dia.
1: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. No sé si coneixes un programa que es diu Matina Codina.
7: Sí.
1: Et volem felicitar, en fa 60, no, Josep?
7: Ostres, tia.
1: Què?
7: Ara m'has... m'has matat, hòstia.
1: Per molts anys! Bé, home, aquest és un dels components intrínsecs i de l'ADN de les trucades despertador que vola que siguin sorpresa, eh?
7: Ja, però és que ja, mira, ho sento gairebé sempre i no m'ho esperava, la veritat. Sempre penses, coita amb aquest, com l'hem sorprès, i ara va i m'ho foteu a mi.
1: Bueno. Mira, sí, sí, avui ets tu el protagonista. Josep, on t'enganxem aquesta hora d'un divendres? A les 9:24 pues minuts, ja. Què fas?
7: Estic fent la caminada de Manresa a Montserrat.
1: Hòstia!
7: Caminada solidària... El càncer.
1: Molt bé. Molt bé. Molt bé. Home, mira, no és... tu fa poc que has superat un càncer, no, Josep?
7: Sí, sí, sí.
1: Això és una molt bona notícia.
5: Sí,
1: per tant, uns 60 anys que podríem dir que té una doble celebració.
7: Total.
1: Que bé. Fantàstic. I aquesta,
7: molt bé, molt bé.
1: Aquesta caminada hi participa molta gent? Ara...
7: Moltíssima, moltíssima.
1: Sí, no?
7: No et sé dir, però... Que poden participar 2 o 3 mil persones?
5: Sí,
7: sí, 2 o 3 mil.
1: Escolta, des d'aquí, si hi ha algun caminador que està participant en aquesta ruta solidària, des d'aquí un petó, des del Matina Codina,
5: sí.
1: I molt bona feina de col·laborar en la causa. Bé, escolta'm, la Mercè, la tens per aquí, la Mercè, o no?
7: La tinc al costat, ah, no, és... i no em deixa mai.
5: Mercè, crida algú, crida algú.
1: Mercè,
7: crida algú, Mercè, diuen.
5: Vinga!
1: Gràcies. Escolta, quina sort haver trobat la Mercè a la vida, no, Josep?
7: Home, no ho dubtis. Sort n'he tingut. Sí, sí.
1: Mira, de fet, ella és qui ha encarregat la trucada, suposo que ja t'ho devies esperar, i diu que ets un company de vida meravellós, que moltíssimes gràcies per tots els moments compartits, que en són molts, pel suport, per l'estima. Diu que continuïs amb aquest sentit de l'humor que tens, i diu, seguirem caminant i ballant la vida i gaudint-la. Diu que aviat s'acabarà... Diu, sí, sí, sí, sí, sí. Diu que aviat s'acabarà tot allò que ens ha pertorbat i que tot serà fantàstic. Diu que sempre la tindràs al costat pel que la necessitis i que t'estima moltíssim. Suposo que en aquests moments difícils que has passat, un suport fonamental, no, la Mercè?
7: Hòstia, pues moltes gràcies. M'ha emocionat.
8: Bueno, Lídia està llorando, també.
5: Sí, pobra
8: Lídia, tranquil·la.
1: Josep, moltíssim...
7: Us sento fatal, que esteu a dalt a Montserrat.
5: No, és el Quico, que té la veu rara.
1: En aquest país, la cobertura telefònica és bastant lamentable.
7: Ja.
1: Ho deixarem aquí per molts anys i que sàpigues que entres al sorteig d'un lot de Llet Nostra, vale?
7: Perfecte, moltes gràcies, guapos.
1: No, home, no, fem el que podem, per això ens paguen, també. Si voleu encarregar una trucada i sorprendre algú que estimeu, com hem fet nosaltres avui amb en Josep, gràcies a la Mercè, envieu un correu electrònic a desperta@rac105.cat i si sou la trucada de 9 a 10, entrareu en aquest sorteig d'un lot de Llet Nostra que integra 30 litres de Llet Nostra amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa i 2 packs de 4 potents dels següents làctics.
5: Digue'ls, digue'ls.
1: Flam de mató, flam d'ou, flam de cafè, iogurt natural, iogurt de maduixa.
5: Uau, tu saps de memòria.
1: I també un doble quit esmorzar amb 2 bols i 2 culleres molt nostra de ceràmica per començar cada dia amb aquest programa i Llet Nostra.
0: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
9: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
12: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
13: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
16: Ves t'entendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem la burger mit de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
17: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Ocasión Plus, ves, llega ya.
21: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
23: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
24: Una nit per celebrar el millor de l'any. Vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
23: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
25: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Hey guys, I'm Bruno Mars.
31: A RAC 105, estàs escoltant.
32: Matina Codina.

0: és disseny, és artesania. Només ho pot fer un artista de l'alçada de Bruno Mars. Des del disc de Romantic, I Just Might.
1: Els cursos d'anglès a l'estranger, de Rosa dels Vents, t'ofereixen aquest espai.
0: Avui hi ha tantes coses a comentar que no podrem fer temps a la carta.
2: Ai, quina pena.
3: Quina pena.
0: La llàstima.
3: I què fem però, amb les 200 sol·licituds?
0: Però com que estem en un país ple de corrupció i tràfic d'influències, sí que hi haurà un missatge.
3: Ah, sí?
0: Hi haurà un missatge, hi haurà un missatge de l'entorn de Mònica Usart, el podem escoltar, si voleu. Hola, bon dia.
4: Hola, Mònica. M'emporto una de les teves amigues de les ties bones cap a Toledo.
0: Epa!
4: Que ens plourà o què? Quin temps farà?
3: Qui és aquest
2: se
3: noi?
2: Se m'emporten una amiga.
3: A quina?
2: No ho sé, no ha dit el nom, no el descobrirem.
3: La coneixem?
2: Tampoc. Sí, home, clar que la coneixeu. Una de les ties bones
3: barri.
2: Se'n va passar el cap de setmana a Toledo.
3: Hi haurà enroixats dispersos.
0: Perquè
3: Fabregada.
0: Sabem perquè aquesta tia bona teòricament estava soltera.
3: Han activat el pla Fornicat.
5: Molt bona, també.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, i aquest
2: però
0: noi...
2: Però que no ho estigués, podria anar
0: sí.
2: No, tranquil·lament
0: però,
2: a Toledo.
0: Però són amics de tota la vida o és una cosa més aviat incipient?
2: Ens coneixem de tota la vida. Jo també el conec, eh?
3: Oh, sí, s'han trobat ara.
2: Però jo fa molts anys que no el veig. Hi hauria de passar un qüestionari.
6: Segurament l'ensenyarà su espada en Toledo.
2: Bueno, els dic que el temps joder que farà o què? Sí, per no liar-la més. Sí. Doncs mira, de moment avui, quan arribin cel mig ennuvolat, demà plourà, tot i que al vespre millora la cosa.
0: Millor, perquè es podran quedar a l'hotel.
3: Sí, senyor.
2: I diumenge, no sé si van d'hotel, i diumenge a la tarda també hi haurà algun ruixat. Sí que sé que van escoltar molta música.
3: Ah?
2: Sí. Yeah. Em sembla que hi ha un festival.
5: Ja m'ho conec, això.
3: Sí, la música del Miqui.
0: La música, les temperatures... Les Mitsubishi...
2: De 10 a 22 graus, com sou, de veritat. De 10 a 22 graus les temperatures, per tant, força semblants a les que estem tenint aquests dies aquí al voltant de Barcelona.
6: 40 graus és el que agafarà la temperatura d'aquesta
3: sí,
6: parella.
2: Voleu saber...
3: Escolta, esperem que aquesta relació durex molt.
6: Colchones flex, entren dos i salen tres.
2: Bueno, em deixes el temps de... No sé per què us he enviat aquest.
0: Tornem a Catalunya perquè el cap de setmana estarà ple de contrastos. Mònica, va, som-hi.
2: Demà en pluja a bona part del país. Les pluges començaran al matí per les comarques del sud i després amb el pas de les hores s'aniran estenent cap a la resta. Arriben de mar cap a terra i avancen des del sud cap al nord i escombren tot el país. I a la tarda quedaran més concentrades a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, en canvi, dia més tranquil, amb més clarianes, tot i que a la tarda podrien tornar alguns xàfecs a les comarques de Ponent i també del nord, amb unes temperatures que pugen una mica. I avui, de moment, algun ruixat ara al matí al sud i després a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre, però avui no hi ha avisos com aquests últims dies i temperatures semblants a les d'ahir.
0: Seguint en la línia del tràfic d'influències, deixem felicitar el meu amic Albert Ballús.
2: Sí, clar.
0: Que aquest diumenge, dia 10 de maig, és un dels amics de tota la vida que anàvem junts a classe i tal. Fa 41 anys, deixem el felicitar des d'aquí. Entre altres coses, perquè demà teníem prevista una barbacoa a casa seva, que al final no serà barbacoa perquè tu, Mònica Usart, has dit que plourà.
2: A la tarda.
0: Sí, però bé, les sobretaules a Osona s'allarguen fins a les 8 de la nit.
2: De forquilla.
5: A més, ho diu amb el somriure de meteoròloga que li agrada que plogui.
2: No, és veritat.
3: Sempre feu el mateix.
2: Ens agrada que passin coses.
3: Però com a la teva amiga.
0: Per entendre'ns. Aquesta bossa de ruixats que avançarà del sud cap a nord, a quina hora calcula...
2: M'agrada la bossa de ruixats.
5: Correcte. És una tote bag de ruixats. Dispersos.
0: Cap a
2: bossa de la compra.
0: Sí,
2: saps?
0: Cap a quina hora calcules que arribarà a Tona, a Osona?
2: Ostres. Vols hora?
3: Minut i resultat.
2: Entre les 4 i les 6.
3: Toma, ja t'ho
0: dic. Malhora, malhora. Usart, moltes gràcies, eh?
2: Que vagi bé.
0: Bon cap de setmana. Pedrol! Pedrol!
3: Pedrol!
0: Que seràs el següent d'actuar aquí al Matina Codina per parlar de tots els merders esportius del Clàssico.
3: Incendi, crisi, tot malament. El Madrid està en hores baixíssimes, està en descomposició. El Madrid està a punt d'esclatar. El Madrid s'està incendiant. I el Barça ho pot aprofitar per guanyar la Lliga als seus morros diumenge a les 9 del vespre al Camp Nou.
0: De seguida parlem de tot això amb l'Albert Pedrol.
7: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
8: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
9: matinal.

0: Kelly Rowland i David Guetta, que me la posa dreta amb When Love Takes Over, 2023, quarts de 10. És divendres, fa les tendres. Anem disparadíssims cap al cap de setmana, un cap de setmana Albert Pedrol, marcat per aquest clàssic de diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou.
1: Sí.
0: Que arriba amb una crisi sense precedents al Real Madrid a dos dies d'aquest partidàs.
1: Sí, a veure, posem els papers en ordre. El vestidor del Real Madrid s'ha convertit en una autèntica bomba de rellotgeria.
2: Sí.
1: Fede Valverde ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després de barallar-se amb Aurelien Tchouaméni per segon dia consecutiu. Va acabar a l'hospital i, segons la COPE, el van haver de portar amb cadira de rodes perquè estava mig inconscient i absolutament grogui. L'ambient és irrespirable i l'episodi d'ahir entre Valverde i Tchouaméni, que es van liar a pals, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Ara el Madrid intenta sortir del pas i de moment ha obert un expedient a tots dos futbolistes, però la imatge del Madrid i de Florentino Pérez a la premsa de Catalunya, d'Espanya i de la resta del món està molt deteriorada. I això, Ernest, ha fet esclatar i de quina manera Tomás Roncero al Chiringuito.
3: Fichar cuatro estrellas, un entrenador que no le tiemble el pulso y el primero que se salga de la fila a la calle y que se sepa públicamente. Cago en la mano. El Madrid está por encima de todos. De gusto o no, se acabó el formulario, se acabó el recreo. Quiero demasiado al Madrid para ver esto. No lo soporto. Es insoportable.
0: ¿Está plorant?
3: Insoportable ver al Madrid por los suelos, su imagen.
4: Que fort. Pobre.
5: Una cosa, vull dir una cosa com a pare d'un nen de 4 anys i mig.
4: Sí.
5: També et dic una cosa. No sé què feia una taula allà, eh? O sigui, no posis una taula d'un vestuari.
6: No, però, si està ple de persones amb clares discapacitats cognitives, no?
1: Ah, sí, però, per exemple, espero que no passi mai, però el Girona té un futbolí al mig del vestidor.
5: També.
1: Clar, que no s'empentin allà perquè si algú li cau...
0: I què fa la tàctica abans del futbolín? No ho entenc, això.
1: No ho sé, no ho sé. Però
6: bueno, reserven amb un euro.
0: Sí que els jugadors del Madrid són una colla de nens malcriats.
1: Sí.
0: Això es nota.
1: Sí.
0: Es nota. I més enllà d'aquests expedients, alguna mesura més pensa prendre? Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa, que ja es veu que és un esplèndid gestor de vestuaris.
1: Sí. A veure, ja la premsa de Madrid diu que els hi caurà una sanció de sou i feina. De la quantitat econòmica no ha transcendit, de feina sí que ha transcendit que podrien ser entre 3 i 20 partits sense jugar.
5: Ostres.
1: Que l'altre debat és si perquè es portin malament uns jugadors tu els has de castigar sense jugar, que és, ho sentia no sé on l'altre dia i és veritat, tu fot-los una multa de 10 milions d'euros si vols, però clar, que s'estàs castigant al club si no juguen, perquè
0: són dos jugadors molt importants, Tchouaméni i Valverde, al mig del camp són titulars.
1: O sigui, no sé com acabarà el diumenge, però tu ara imagina que el Barça goleja el Madrid el diumenge. Si aquests dos tios no juguen, Valverde no pot jugar perquè estarà entre 10 i 15 dies de baixa per al traumatisme cranioencefàlic.
0: I aquest mal rotllo entre tots dos, se sap ja d'on surt o no?
1: Sí, bueno, se sap que tota la temporada ha tingut molta tensió el Real Madrid. Tot va començar, si te'n recordes, quan Florentino fitxa a Xavi Alonso i el fa debutar al Mundial de Clubs, quan Xavi Alonso no volia debutar tan aviat perquè no tenia la plantilla feta. Després ve el desplant, o no sé com es diu en català, però vaja, que deixa malament Vinícius a Xavi Alonso en el clàssic al Bernabéu, que s'emprenya amb ell quan el canvia.
6: Que surt queixant-se.
1: Els mals resultats després fan que Xavi Alonso, sense autoritat, l'hagin d'acomiadar Florentino Pérez del Real Madrid.
0: Sí,
1: ve Arbeloa, és un fiasco de resultats. El Barça goleja el Madrid i tot acaba sent...
0: Entenc, però vull dir, entre Tchouaméni i Valverde, aquesta disputa...
1: La disputa comença dimecres.
2: Sí.
1: Vale?
2: ¿Cómo es?
1: El tema és que hi ha una discussió... M'encanta aquesta música, atenció.
2: Píxale, mira.
1: Tot comença dimecres a l'entrenament. Hi ha una discussió entre Tchouaméni i Valverde que unes hores després surt al diari Marca, es publica. Valverde no li fa cap mena de gràcia i acusa Tchouaméni de filtrar-ho a la premsa.
2: El xivato, no? Le dice que es el xivato, no?
1: Correcte, vale, Josep. Vale. Tchouaméni li diu que ell no ho ha fet. Valverde no se'l creu. Passa un dia, van a l'entrenament d'ahir, de dijous.
6: Sí.
1: Vale? Valverde li continua retraient a Tchouaméni que ho ha xivat a la premsa, que ho ha filtrat. I Tchouaméni diu que es deixi d'històries, li allarga la mà, li diu, escolta, firmem la pau perquè jo no ho he fet, i Valverde li rebutja la mà. Vale? A l'entrenament d'ahir, ple d'atenció. Arbeloa, que no ho sap gestionar, comencen a fer-se entrades l'un a l'altre, a destemps i dures, en el partidillo, fins al punt que a Tchouaméni se li inflen el que serien els pebrots.
7: Y tiene que tener unos huevos como mi cabeza.
2: Bien redondos y bien negros.
7: Como buen negro que es, joder.
6: ¡Prou els dos!
1: I arriba la història al vestidor. Tchouaméni vol enterrar la destral de guerra, Valverde li diu que res de res, sí. I allà sí que Tchouaméni se l'inflen i li fot un mastegot.
6: Marescú.
1: Es comencen a empantar, cau Valverde amb la mala fortuna.
0: Clar, és que estàs al vestidor i hi ha una mica d'aigua allà a terra.
5: I una taula que no sé què pinta.
6: I la roba que la tiren per terra sempre.
4: Una cáscara de plàtano.
1: Com el xiringuito, Josep, heu fet avui la recreació. Exacto. A Mia, de com va anar aquesta baralla.
2: Muy impactante porque parece real, ¿eh? Les explota la cabeza a Valverde.
6: Sí. És una explosió, ¿eh?
1: Llavors, ell, pues, empantant-se, cau i es fot un cop amb la taula que el deixa grogui, absolutament grogui.
0: És inèdit, no?, la història del futbol, això.
1: És inèdit, almenys a la història del Madrid, segur.
6: La gestió d'Arbeloa, jo no sóc entrenador, com sabreu la majoria, però la gestió d'Arbeloa passava perquè el Tchouaméni i el Valverde en el partidillo aquest anessin al mateix equip. Llavors s'acaben les entrades.
5: No era tan difícil.
6: No sé, no?
5: Avui l'esport diu que hi ha jugadors al vestuari que li arriben a dir cono a l'Arbeloa.
6: Sí, que fort.
1: És increïble. I mentre està en Ernest, hi ha un jugador que es diu Kylian Mbappé, que els seguidors ja han recollit més de 40 milions de firmes perquè foti el camp, que és un rècord Guinness.
6: 40 milions.
1: És un rècord Guinness. Això no és conya, és un rècord Guinness, vale? Ahir també va emprenyar molt el madridisme perquè, diguéssim, que en tot aquest escenari va sortir de Valdebebas, que és la ciutat esportiva, rient.
0: Se'n fot de tot, aquest.
1: Se'n fot de tot. I, clar, això encara va escalfar més a Tomás Roncero.
3: Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes? Que te hemos traído para ser más felices. No para que metas 80 goles, para que nos hagan más grandes, que es el Madrid, el equipo de tus sueños. ¿De qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón.
0: Bé, i ara, diguem-ne, la cirereta al pastís seria fotre-li la maneta aquest diumenge contra el Clàssico i el Roncero se'n va de vacances a Maldives i no torna.
1: Sí, realment.
0: Tot i que... Quina temporada pels blancs.
6: Però si ara volguéssim fer fora d'Mbappé, que té contracte fins al 2029...
1: Pues li haurem de pagar el que no està escrit.
6: Sí.
1: El que no cobrarem tu i jo, bueno, amb un milió de vides.
6: No, però és un... No el faran fora ni de conya. Impossible,
1: no? Perquè
6: és que Florentino Pérez reconeixer un fracàs seu.
0: Sí. Escolta'm, ho haurem d'anar deixant aquí,
1: vale.
0: per dos motius. Perquè és tardíssim.
1: Vale.
0: Dius que Pedrerol aposta per Mourinho.
1: Sí.
0: Val?
2: Tic-tac.
0: Però no hi ha res cert, ni firmat, ni...
1: No, però quan Pedrerol obre la boca, saps que té molt bona relació amb Florentino Pérez, Florentino?
2: Sí.
1: És que quan el río suena, és que agua lleva, saps què vull dir?
6: Agua lleva.
0: Sí. Bueno, donaria una mica de vidilla i no sé si aquest tio té molta mililla.
1: Sí.
0: Són molts anys a l'esquena de gestionar...
1: Sí.
5: És una gran idea, portar Mourinho.
0: Ho hem de deixar aquí 10 minuts i les 10. Només diu una cosa, que és que tenim activa una porra del clàssic d'aquest diumenge a l'Instagram de RAC 105, @RAC105. Pedrol, va, digues el teu resultat per diumenge.
1: 4-1. 4-1.
0: 4-1. I festa grossa.
1: Sí.
0: Festa grossa, perquè se sap alguna cosa de la celebració molt ràpidament?
1: Sí, que hi haurà festa després del partit, si guanya el Barça, hi haurà parlaments, però la festa grossa serà l'endemà amb la Rua i en final al Camp Nou.
2: Ostres.
0: Molt bé, doncs escolta'm, entreu ara mateix a l'Instagram de RAC 105 i poseu el vostre resultat de la porra d'aquest diumenge al Clàssico, Barça-Madrid. Podreu guanyar, entre tots els que encerteu, entre tots els encertants, sortejarem una Smart TV, una tele, Pedrol, QLED Samsung de 65 polzades. Un regal que és espectacular.
1: Sí, coi, i tant.
0: Gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge. A més, fan la retirada de l'aparell antic. Per tant, a tothom cap a Milar Botigues d'Electrodomèstics, que sempre estan a prop teu. Acabarem amb el Cazorla, que ha cantat... Bueno, aquest matí ens ha cantat una cançó. Explica-ho tu.
6: Sí, bé, hem fet una mica de... Li hem canviat la lletra a l'himne del Madrid, a l'himne aquest de la dècima, tan èpic, per actualitzar-lo una mica amb tot el que els hi ha passat a les últimes hores i els últims dies.
5: Muy gracioso.
0: Doncs, quan vulguis.
8: Necesitamos tranquilidad, formar un equipo y que no tengan dudas de que lo haremos.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
3: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
2: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
3: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.

0: Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Lleida surt al carrer per celebrar la Festa Major. Del 8 al 11 de maig, no et perdis l'espectacle de drons, la batalla de flors a la Rambla de Ferran i les revetlles als Camps Elisis. Consulta el programa a festeslleida.cat i gaudeix d'una festa que és per a tothom. Ajuntament de Lleida.
4: RAC 105, la teva

moltíssim d'actualitat, per molts motius, per la gira que està fent per tot el món, que també passarà per Madrid, per aquesta cançó que es diu Algo Tu, i també perquè serà la tercera vegada que sigui ella la responsable de fabricar l'himne pel Mundial de Futbol. Ho ha fet el 2010 amb el Waka Waka, ho ha fet el 2014 amb La La La, i ho torna a fer el 2026 amb aquesta que es diu Dai Dai.

0: que sí que recorda una mica el Waka Waka, no? En aquest cas l'ha fet al costat de l'artista nigerià Burn Boy. Preguntem-li al programador musical i al coordinador d'aquesta casa, Albert Buscarons, què li sembla la nova de Shakira?
1: És que no l'hem pogut escoltar. Tot just quan arrenca la tornada és quan acaba aquest avançament. Llavors no podem acabar de calibrar com sonarà. Però jo crec que li falten una mica de BPMs, no? Una mica de velocitat. Li faltaria com... No s'acaba de poder ballar, això.
2: És una mica com el Waka Waka, tu. Estic molt cansat de la Shakira, tu. Shakira, sempre la Shakira.
1: Per cert.
0: Sí, un moment, que hi ha una última hora, eh?
3: Epa!

0: parlant de Shakira, a aquesta hora... Bé, s'anuncia a les 10, però són les 9.59. Podem avançar, RAC 105.
1: Què? Ai.
0: Que la gira mundial de Shakira a Madrid, al seu propi estadi, afegeix una dotzena data. Serà el 9 d'octubre. Les entrades surten a la venda dimecres, dia 13, a partir de les 10, a Live Nation Ticketmaster.es, un dia abans, pels registrats a LiveNation.es.
2: És
3: significatiu, perquè vol dir que està venent entrades de les altres dates. Deu anar molt bé, llavors diu, posem-ne una altra. No?
0: Llavors, la cosa ja va del 18 de setembre fins a l'11 d'octubre.
3: Que això serà la seva residència europea, no?
0: Exacte, 12 dates només a Madrid, no es mourà enlloc més. Així que, si algú s'havia quedat sense entrades, ja ho sap.
2: Però també, jo flipo,
4: Em passa una mica com amb Rosalía, que flipava, doncs ara flipo amb Shakira, que són
3: tantes dates.
4: En canvi,
3: amb Melendi ho trobes tot normalíssim.
4: Bueno, no, trobo anormal que vingui dos dies i prou.
3: Bé, més enllà d'aquestes notícies que ens explica la Verus Carons, també ens portes avui les novetats habituals del New Music Friday.
0: Sí, i la pregunta és, serveix per tu, Ernest, però també per la Mar, per exemple. Quina és actualment la teva cançó preferida de RAC 105?
4: Ah, de totes, totes?
0: De totes.
4: Ostres.
3: Jo et dic Risquirol de Bruno Mars.
4: Anava a dir la mateixa. Ara mateix Risquirol, que no em trec ni els auriculars.
3: O Away Tonight de David Guetta.
0: No, Risquirol està bé.
4: Sí?
0: Posa això.
3: A veure. Sobre el fuego caminar. Para tu lado estar.
4: Tu corazón herido. No puedo curar. És broma? Es loco,
5: pero sí. Hola, qué bo. Se le ha puesto la piel de gallina, ¿eh?
4: La piel de gallina.
5: Y los pezones duros también.
4: También.
0: Sí, sí, Bruno Mars fent en espanyol la seva nova cançó Risquirol. Lo arriesgo todo, es diu.
3: I per què creus que l'ha fet en castellà també?
4: Jo ho sé.
0: És una clocadeta d'ull al mercat llatinoamericà, segur.
6: Claro, ahora que está de boda con Bugs Bunny, que hizo aquello de la Super Bowl.
4: Jo crec que Bruno Mars escolta la secció, m'hem explicada, que anava la cançó a Matia Angolina i va dir... Vaig a fer-la perquè l'entengui tothom.
0: No he mirat com va la gira, però és possible que justament per aquestes dates potser estigui per allà, comenci Mèxic i tot això, no ho sé.
3: El que sí que sabem és que no passarà per Barcelona Bruno Mars.
0: No, només Madrid el mes de juliol.
3: Sí. Botifler, que ets un botifler.
0: Doncs després d'aquesta sorpreseta que us he portat, Charli XCX ha tornat molt rockera. Això es diu rock music. Yeah,

0: que desagradable el soroll de les guitarres aquestes. Mira, és que no entenc que per fer música s'hagi de fer sempre soroll desagradable.
1: Doncs no sé si ens en sortirem, Toni, amb la que ve ara. Calvin Harris, que també apreta força la cosa, té nova cançó que es diu Satisfy. Oh.

0: la seva línia de fer música per provador últimament està en aquest mood, el Calvin Harris.
1: Calvin Harris, que té
2: queda
1: un,
2: una Emma, sisplau.
1: Té un fill de nacionalitat espanyola, recordem, perquè va néixer a Eivissa.
0: Oh. Correcte, sí. correcte.
1: I arriba ja la Mel. Jo sempre deixo el millor pel final i Selena Leo, una de les excomponents de Sonia i Selena.
3: Sí.
1: No, perdona, Sonia Maddox. L'altra, avui Sonia Maddox. La Rosa treu una cançó que es diu Todo va por mí.

0: Bueno, s'han quedat en aquella música patxequera dels 2000 i sembla que no superen allò d'haver fet un èxit de l'estiu, no? I és que insisteixen, perseveren. No, a veure si torna a passar allò del Yo Quiero Bailar, però no, no se'n surt.
1: Torna l'estiu, tornen els bolos, sí, sí. Cançoneta nova. I ja que estem amb aquesta línia, Kiko Rivera...
2: Home!
1: Ha tret aquest tamarro, va, increïble. Es diu Todo me va bien.
2: Todo me va bien.

0: Ahir vaig veure una... És que et segueixo ara a Instagram.
1: Sí, ja lo sé, ja t'he visto.
0: Sí, sí. Ja t'he visto.
1: Sí, he visto. No, Ernest Codina te está siguiendo.
0: No, ahir va penjar una stories amb la seva nòvia anunciant que avui traia cançó, estaven allà riallers. Realment sembla que està en un bon moment, no? Perquè s'ha reconciliat també amb la seva mare.
2: Sí, això sembla. Puc fer un apunt del cor? Sí. Perquè Kiko Rivera és molt amic d'Omar Montes. Sí. Omar Montes té una criatura de 6 mesos actualment. I ahir ell no va anunciar, però la mare del seu fill sí, torna a estar embarassada. Però és una mare diferent, mentre amb l'altra continua sent parella. No sé si m'estic explicant.
0: Però Omar Montes és musulmà, potser.
2: No ho sé.
3: El que és un guarro, perdó. Perdona, té una parella.
0: No, vull dir que potser té dues parelles, dues dones, m'entens?
2: No sé com va el tema.
0: Jo crec que sí.
1: Da igual, tío, es igual. Lo importante es ser padre, tío.
0: Sí, de fet, tu t'has fet una vasovasostomia.
1: Sí, me he vuelto a poner el pito ahora.
0: Que no t'has puesto el pito, que es una reconstrucción del conducto, digamos.
4: Bueno, bien, no te lo pongan torcido, como al Canoso.
1: Sí, es verdad.
0: Bueno, tornem un moment a la qüestió musical vinculada a Kiko Rivera, perquè... A mi no m'agrada aquest rotllo més afrobeat, no? Més, com t'ho diria, més cafè del mar, no?
2: Bueno, seré jo qui faci una tesi de la cançó.
0: No, però és que el Kiko Rivera no s'ha de moure d'aquí.

0: que no puc parlar perquè m'encanta la cançó. Sí. Albert Buscarons, moltíssimes gràcies.
1: Ah.
0: 10 i 5 del matí. Va, bon divendres.
2: Matina Codina.
3: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
4: De debò?
3: Com et quedes?
4: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya, tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
2: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
11: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
17: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105, amb l'Illa Diagonal.
16: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències, amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
18: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
19: A l'ataque!
7: Tengo que dar el extra.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: La millor gent del planeta, la que escolteu aquest programa. Clar que sí, home, perquè sou bona gent, simpàtics, trempats, que de tant en tant us trobem pel carrer, o parlem per WhatsApp aquí al programa, o a les xarxes socials, i la veritat és que tenim uns oients, per poder que no ens els mereixem.
1: No, en absolut, són meravellosos.
0: Per tant, els dedico a aquesta cançó del Mamaduixa, que ha tret nou disc, Tothom té raó, en produccions com aquesta, al costat de Joan Borràs, d'Oques Grasses, que es diu... la millor gent del planeta.
1: Home,
0: 10 i 12, Mar Puga, va, som-hi, que tenim una hora plena de coses.
1: Grosses.
0: Com abans comencem, abans acabarem.
1: Doncs vinga, començarem dient 8 de maig de fa 46 anys que Jordi Pujol era elegit el 127è president de la Generalitat.
0: Jordi Pujol, que l'hem vist aquests dies bastant decrèpit, que havia d'anar a declarar a Madrid, que si declarava, no declarava... I encara hi ha molta gent doncs, que en guarda bon record de tots aquells més de 20 anys al capdavant del govern de la Generalitat de Catalunya.
1: Ah, això mateix.
0: Escolta'm, estem fent les efemèrides i commemoracions. Què més hi ha vinculat històricament a un 8 de maig?
1: Anem a Itàlia, perquè avui fa un any que va ser escollit el Papa Lleó XIV.
0: Avebus Papa, fumata blanca, per fi.
1: I et diré alguna curiositat d'aquest papa, perquè així l'anem coneixent millor, i és que abans de dedicar-se plenament a l'Església va estudiar matemàtiques a la universitat, i per això molts el defineixen com el papa matemàtic.
0: Ens
1: I a més
0: molt...
1: a més...
0: Sí?
1: Té nacionalitat peruana, perquè va passar molts anys fent tasques missioneres al Perú.
0: Aviat en sabrem més detalls. Ja recordeu que el mes de juny passa per Barcelona, farà un recorregut per diversos llocs, una liturgia a l'Estadi Olímpic i els companys, la Sagrada Família, Brians 1, entenc que passarà pel papa, per als carrers de Barcelona amb el papa mòbil, no?
1: És l'any més top del món.
0: Sí. I la Mar Puga intentarà conèixer-la, ja sabeu que és un dels reptes que ens hem marcat els del Matina Codina per aquesta temporada. Va, escolta'm, més enllà de la fumata blanca, hem de parlar també dels Beatles.
1: Un 8 de maig de 1970 es posava a la venda al Regne Unit l'àlbum Let It Be, de la banda de rock, els Beatles, el 12è i últim àlbum d'estudi del grup. I el 1914 es funda Paramount Pictures, la companyia productora i distribuïdora de cinema amb seu a Hollywood, tan i tan important pel món del cinema. Coca-Cola para todos. El 1886, mira si anem enrere, es posava a la venda la primera ampolla de Coca-Cola a la farmàcia Jacob d'Atlanta.
0: Quin any has dit?
1: 1886. O sigui, com...
0: Sí, fa
1: molts anys.
0: Ens agrada la Coca-Cola en aquest programa. Perquè porta cafeïna. Nosaltres què necessitem? Cafeïna.
1: Cafeïna, escoltant l'última de la fila, que ahir va actuar a Barcelona, últim concert després de 30 anys, que a més m'han dit que el Manolo es va tirar al públic, es va llançar sobre el públic i tothom va flipar.
0: Va fer un Joan Dausà, no?
1: Sí, més o menys, però en aquest cas no va caure.
0: Sí.
1: I per què estem escoltant, no?, aquesta cançó? Doncs perquè avui és el Dia Mundial del Burro.
2: Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero.
1: Vinga,
0: doncs felicitats a tot l'equip del Matina Codina, perquè som
1: avui
0: bastant burros, tots plegats. Si ens escolteu cada dia, ja ho sabeu. Gairebé un quart d'onze del matí, moment de saber quins són aquells famosos que no ens convidaran a les seves festes d'aniversari.
1: Avui el Luis Enrique fa 56 anys, també la Carme Ruscalleda en fa 74, i dos cantants bastant potents. Començarem per l'Enrique Iglesias, que en fa 51.
0: I que ben conservat que està, i no sé si has vist aquesta imatge viral, que l'altre dia es va fotre una emborrejada amb una fan.
1: Ah, no?
0: No l'has vist?
1: Ah, sí. Home, jo vaig pensar, quina enveja,
0: tio. És una fan que se li abraona, comencen a abraçar-se molt fort, primer són petons a la galta i automàticament és bastant ella, també.
1: És bastant ella, això t'anava a dir.
0: Que li menja la boca, però ell continua
1: aquesta
0: emborrejada i després s'acaben tocant el cul i tot.
1: Si fos al revés, també et dic, seria...
0: Sí, bèstia. I després ell mateix ho va compartir a les xarxes socials.
1: Sí.
0: I em va recordar una mica el seu pare, Julio Iglesias, amb aquells patrons que feia les periodistes i les fans. Bé, va, avui també fa anys la Marta Sánchez?
1: Avui també ben conservada, en fa 60. És com l'Illa.
0: Sí, passen els anys per tothom, eh? I avui la mare ha vingut esplendorosa, emocionada, feliç. Portava molts mesos esperant aquest moment, que és que Melendi ha tret nou àlbum.
1: Nou àlbum. Pop Rock es titula. Ha fet unes cançons increïbles en la seva línia de perfecció, romanticisme i rock. Entre elles, Fecha de Caducidad. Yeah.

0: Suposo que aquest cap de setmana estaràs tot el dia amb els auriculars, no? Fent una immersió en cadascuna de les noves cançons de Melendi, les seves lletres, no?
1: Em vull comprar uns perquè els meus AirPods no funcionen, perquè els he posat a rentadora i s'han espatllat, i porto avui a les 4 del matí escoltant Melendi a casa meva i vull com endinsar-me amb uns auriculars bons i quedar-me tot el cap de setmana a PortAventura escoltant Melendi.
0: Saps que... ets tan persistent, tan perseverant amb el tema Melendi, que fins i tot jo tinc ganes d'escoltar aquest... I tinc la sensació que aquesta és la cançó que m'agradarà més del disc.
1: Sí, escolta-te-les totes i m'ho dius. Fes-ho.
2: Que tú eres lo que el viento se llevó.
1: Oh!
2: Que por mucho que le demos tiempo al tiempo...
0: 10 i 17 minuts. Ho sento molt per trencar el mal rotllo i aquest moment que t'està excitant, Marpuga, però hem de parlar de l'estat de salut de Bonnie Tyler.
1: Home. Una cançó que per mi és molt especial. Bonnie Tyler, et diré que jo la conec, la Bonnie Tyler. La vaig conèixer a Madrid, vaig tenir el plaer, vaig estar a un concert i espero que no sigui l'últim que ha fet la cantant, perquè amb 74 anys es troba en coma induït a un hospital de Portugal després de sotmetre's a una operació intestinal d'urgència per una perforació greu. Segons l'equip, la intervenció va anar bé, però els metges han decidit induir-la al coma per facilitar la recuperació. Per tant, tenim la Bonnie Tyler en coma i desitjant que es recuperi aviat i bé.
0: Marpuga, moltes gràcies.
1: A tu, per favor.

0: Seria l'Alexia Putellas de la música, la Taylor Swift. Sembla no tenir límits al seu talent, ni la seva carrera, ni la seva discografia. Vull dir, inesgotable, inesgotable. Cançons com The Fate of Ophelia, que tenen una importància capdalt. Capdalt a la nostra programació. 10:24, estem trucant. Hola, bon dia, sóc l'Ernest Codina. Anna, truco de la ràdio del matí a Codina de RAC 105. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Per molts anys, eh?
1: Hòstia, moltes gràcies.
2: Felicitats.
0: Arribem 3 dies.
1: Hòstia, que fort.
0: Sí. Ets oient del programa, tu, Anna, o no?
1: Sí, que us està escoltant, justament.
0: Ai, que ets mona, moltes gràcies. Ai. Doncs et mereixes aquesta felicitació. I perquè no et podem abraçar, perquè hi ha el telèfon pel mig, si no, t'abraçaríem, eh?
1: Hòstia, que guai.
0: Sí, i fins i tot et convidaríem a un cafè. Et truquem 3 dies tard perquè els teus amics són un desastre i ells mateixos ho saben, eh? Ho sàpigues.
1: No passa res, no passa res. Jo sempre dic que no cal que felicitin el mateix dia, eh? Que no passa res.
0: Sabeu què passa, matineros, els oients del programa? Que és que l'Anna és la secretària del grup d'amics.
2: Ah, veieu? Això està molt bé, sempre hi ha una.
0: Sabeu que sempre hi ha algun, els grups de família, els grups d'amics, que va recordant els aniversaris i tal.
2: És ella.
0: Clar, què passa? Que quan ets tu que fas l'aniversari i resulta que al mateix temps ets la secretària, llavors ningú se'n recorda i suposo que se n'han recordat tard, però bueno, aquí estem, trucant-te i felicitant-te, eh? Val més tard que mai, que diu la meva mare.
1: Home, i tant, sempre.
0: Per cert, a tot això...
1: Molt contenta.
0: Quants en fas, Anna?
1: Doncs n'he fet 44.
2: Olé.
0: Molt bé, molt bé.
2: Bona
1: sí, 44 castanyes, ja.
0: Bueno, jo tinc un si de sentit per detectar, diguem-ne, la personalitat de la gent, i et veig una tia, doncs, molt marxosa, no? Molt esportista, molt activa. No sé, entenc que, bueno, que amb aquests col·legues suposo que la lieu tot sovint, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, però sí, soc bastant activa, la veritat.
2: Ens caus bé, Anna.
1: Soc un colinqui.
0: I no sé si ho heu celebrat o aquest cap de setmana anireu a dinar, a sopar, a fer uns aperols.
1: Doncs mira, com tots van molt atabalats amb els seus fills, amb els meus, extraescolars, partits i aquestes merdes, doncs intentarem anar ajuntant-nos per grupets. El dissabte amb uns, el diumenge amb uns altres, i intentarem anar fent així, no ens podrem ajuntar tots a l'hora. Però bueno, ho intentarem fer pel grupet.
0: Mira, ens diuen que no canviïs mai, que estan enamorats de la teva energia, els teus col·legues, que continuïs igual d'esportista, mira, ja ho deia abans, i es veu que jugaves a futbol, i ara, amb la crisi dels 40 que ha causat estralls a la teva vida, t'has apuntat a CrossFit, eh?
1: Sí, correcte.
0: Això vol dir que ets un puto armari, Anna.
1: No, tampoc tant, No.
0: Bueno, per si de cas, no em posaré amb tu. No em posaré amb tu perquè faràs el mateix que...
1: Mala hòstia tinc, això sí.
0: Ah, bueno, és important tenir caràcter, és important, eh? Si no, acabaríem com Chuamení i Fede Valverde.
2: Exactament.
1: Ja te digo.
0: Escolta'm, res, un petó de part dels teus col·legues, també de l'equip del Matí a Codina, que tots t'estimem moltíssim.
2: Molt.
0: I per molts anys, Anna.
1: Ai, moltes gràcies a tots. La veritat, m'ha fet molta il·lusió.
0: Sí.
1: Perquè és una cosa que jo he encarregat sempre a molta gent i mira, mai m'ho havien fet a mi i m'ha fet molta, molta il·lusió, la veritat, que els estimo moltíssim a tots i a totes.
0: Tothom recull el que sembra.
2: Això,
0: tu has sembrat molt bé i ara t'ha tocat recollir doncs, aquesta trucada despertador del matí.
1: Es veu que sí.
0: Bon cap de setmana, bonica.
1: Moltes gràcies, igualment, un petonet a tots.
2: Felicitats!
3: Si escoltes el Matina, se te'n va l'olla, tot i que de matinant estiguis fins la... fins al capdamunt. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
4: valorado.
3: En España, vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra, valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N o no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
10: Mira aquesta casa, hi entrem?
11: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
12: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
14: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
13: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
15: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquil. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.

0: Avui el Buscaron ens portava la novetat en castellà de Bruno Mars, que és la versió de Risk It All. Està en un moment extraordinari, molt contents aquí al Matina Codina del retorn per la porta gran de l'artista hawaià que amb Lady Gaga ens regalaven aquesta balada màgica que es diu Die With A Smile. I precisament, ara que són les 10 i 34 minuts d'aquest divendres 8 de maig, us volem proposar un pla supermàgic pel cap de setmana i ho farem parlant amb el director del festival Una Tona de Màgia i també bon amic del programa, Jordi Pota. Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bon matí.
0: Un aplaudiment.
1: Bravo, Jordi, bravo. Bravo, Jordi, i bravo per la màgia.
0: Escolta, Una Tona de Màgia, 8, 9 i 10 de maig del 2026 a Tona. D'entrada, felicitats pel nom, perquè trobo que fa 10 anys vas tenir una gran ocurrència amb el nom del festival.
2: Moltes gràcies. Crec que ja en vam parlar fins del vostre programa, eh?
0: Sí,
2: amb tu
0: sí, sí.
2: Vaig parlar d'aquest nom, quan vam néixer.
0: Escolta, quan vau fundar el festival, ni de conya us devíeu imaginar que faríeu 10 edicions, no?
2: Jo amb 24 anys, nen, només pensava en fer aquella edició i que anés bé i que tot funcionés, que no caigués tot, que no es morís ningú, saps? Sí, tot era apocalíptic. Per tant, imagina't pensar en 10 anys. No, era impossible.
0: Entenc que és una edició que ha anat creixent, que ha anat a més, perquè m'estic mirant el programa i des d'avui fins diumenge, pràcticament durant tot el dia, hi ha activitats repartides per tot Tona i no totes són vinculades a la màgia, però explica'ns tu una mica com heu fet aquesta programació d'aquests 10 anys.
2: Exacte, sí, ha anat creixent des de la primera edició fins ara, o sigui, fins i tot a la quarta edició va venir Juan Tamariz, imagina't, hem anat tenint aquí les primeres espades del món de la màgia.
0: Sí.
2: I, bueno, la programació sempre és intentar que vinguin els millors mags del món i de casa nostra, que la gent pugui veure diferents maneres de realitzar aquest art escènic en majúscules que és la màgia, i que no només quedi amb el que sobretot veuen a la tele, que està molt bé, com pot ser Magopo, per exemple,
0: sí,
2: sinó que hi ha moltes maneres de fer aquest art escènic i aquí a Tona les poden veure. Sí, sí.
0: Cada any porteu mags no només locals, catalans, sinó mags internacionals. De fet, fins i tot demà feu una gala internacional a 9:45 del vespre, que és un dels plats forts, entenc, del festival, cada any, no? Que és aquesta gala internacional de 9:45 a la sala La Canal de Tona. Aquest any, quins noms voldries destacar, Jordi?
2: Mira, aquest any tenim la sort de tenir un dels millors mags del món, considerat així, és un gran premi mundial de màgia, que és en Yung Min, que és coreà, de Corea del Sud, no fem tanta màgia, no hem vingut un del nord. Després també tenim a la Lucía Rivera, que és cubana, que també és una maga impressionant, que ha anat a Got Talent als Estats Units, és impressionant el que fa ella. I després aquest any presento jo, com vaig fer la primera edició, també una miqueta per parlar de tot el follon que ha sigut aquestes 10 primeres edicions i que la gent conegui una miqueta el que ens ha passat en aquests 10 anys.
0: Aquest espectacle és de pagament, el de demà, el de...
2: Sí. Tots aquests llocs, espais tancats, que em sembla que n'hi ha 5 durant el festival, o sigui, un 80% són coses del carrer gratuïtes, ¿vale?
0: Això està,
2: però aquest
0: està
2: 20%
0: perfecte.
2: Més o menys són pagant, però són preus molt populars. Per exemple, a la gala internacional l'has pogut comprar per 10 euros. Vull dir, aquí a Barcelona valdria 30, 40, 50 o com a Magopop 100 euros.
1: I clar,
2: dir que...
1: Sí,
2: però és molt popular.
0: Jordi, i encara queden entrades per la gala internacional de demà o no?
2: Sí, sobretot per les 9:30, 9:45, que em sembla que tenim dos entrades per els teus oients.
0: Sí.
2: I, bueno, si no, que la gent ho miri per unatonamagia.cat, que allà trobarà tota la informació, programació, entrades i molt més.
0: Molt bé, voldries recomanar, ja sé que això ara preguntar-li això al director del festival és posar-te contra la paret gairebé, no? Entre l'espasa i la paret, però dels espectacles gratuïts t'agradaria destacar-ne algun o en algun espai molt concret de Tona a la comarca d'Osona?
2: Sí, mira, per exemple, hi ha el Camp de les Lloses,
0: sí,
2: que fem una ruta màgica i després hi ha un espectacle molt xulo i és en Carlitos, que és com en casa. És un nano que té 19 anys, és el mag més jove que ha passat per al festival, que també estarà a la gala internacional, i és premi nacional de màgia, imagina com creix aquest nano, i que fa un espectacle que uneix màgia i circ. I també m'agradaria comentar una cosa, aquest és de pagament, però tindrem a un mag, que és en Jaime Figueroa, que és ventríloc, que la gent de Tona que hagi vist pel festival l'ha vist en dos gales internacionals sent de presentador, és molt bo, i que fa el seu espectacle, que és el ventríloco. Aviam, és a les 6:30, 6:45 de la tarda de diumenge. La gent que li agrada molt el futbol, calmeu-vos, es pot fer tot. Això, va, que jo el recomano molt, la veritat, perquè és un espectacle brutal.
1: Ai, mira, i us ve el David, el Mac, jo el conec, aquest, el diumenge, no? Diumenge 10
2: sí,
1: a les 11.
2: Sí, clar, si es que mires els noms mirant... aquí, són tots brutals.
1: Us estic mirant a l'Instagram, una tona de màgia, arroba una tona de màgia, i bé, estic veient que teniu molta varietat i em sembla xulíssim.
0: Trobareu tota la programació a unatonademagia.cat. Ja et dic que hi ha una mica... Abans he vist la Joana Andreu, és la filla del màgic Andreu, no?
2: Correcte, el màgic Andreu. Sí, tindrem el màgic Andreu per la fira de màgia, també aquí, amb la seva paradeta, vull dir que sí. Ja serà bastant mític. Vindreu o què?
0: Sí, vindrem. Escolta, a més teniu de padrí aquest any l'Arnau Tordera, que és un altre tonenc il·lustre, no?
2: Sí.
0: Ell no sé si tocarà...
2: A ti m'agradaria que sigui l'any que ve, el padrí? Codina, com ho té l'any que ve per ser padrí d'una torna de màgia?
0: Home, ja saps que... Però que bonic! M'encantaria, això sí que no m'ho esperava, per tant, ja ho parlarem.
2: Estic demanant la mà a la ràdio, tio.
0: Ja en parlarem, però ja et dic que sí ara mateix.
1: Que guai!
0: Escolta, i per celebrar aquesta proposta i la meva acceptació, regalarem una entrada doble ara als oients del matí a Codina per la gala internacional de demà amb aquests professionals que deia el Jordi, no? Gent de Corea, gent de tot el món, també gent catalans, entenc. Entre tots els àudios, perdona, àudios, missatges que envieu al 608-7171 dient-nos que voleu venir, val? Que voleu anar a la gala internacional d'una tona de màgia de Tona.
1: Us escoltem.
0: Sí, i al final del programa doncs ens posem en contacte amb un d'aquests oients. Jordi, molta sort, felicitats per aquests 10 anys. No sé si t'agradaria afegir alguna cosa més. Jo tinc una pregunta, entenc que heu intentat contactar amb el Mago Pop, l'Antonio Díaz, alguna vegada, però us ha fet la cobra.
2: Mira, a la segona edició vaig poder parlar amb ell, si ens coneixem una mica, al final el món aquest és molt petitet, sí. I a la segona edició ja no ho podíem pagar, val? I feia la gran il·lusió, encara no era aquest que estava fent ara. Però és que ara és impossible, és inviable. No tenim ni tot el pressupost del festival pot pagar una actuació d'ell.
1: Mare de Déu.
2: Per tant, no, que ell vagi fent. I aquí tenim altres artistes, correcte, que no té ocasió de veure'ls normalment i que els pugui venir a veure aquí al festival.
1: Una tona de màgia.cat,
2: sí, a tope.
0: El millor festival de màgia de Catalunya és aquest cap de setmana. Entreu a una tona de màgia.cat i busqueu tota la informació. Jordi, molta sort i moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
1: Que vagi molt bé.
0: Els oients que vulguin aquesta entrada doble per la gala internacional de màgia de demà a 2:15 de la nit, que ens ho facin saber a través del WhatsApp. 608-71

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
3: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
2: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
3: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
2: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
4: Tres jubilades, un pla, zero límits.
5: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
4: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
5: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
4: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
6: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Lleida surt al carrer per celebrar la Festa Major.
10: Que si marxo és per tornar.
9: Del 8 al 11 de maig, no et perdis l'espectacle de drons, la batalla de flors a la Rambla de Ferran i les revetlles als Camps Elisis. Consulta el programa a festeslleida.cat i gaudeix d'una festa que és per a tothom. Ajuntament de Lleida.
11: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé. Però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
6: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.

0: de Pitbull i Cristina Aguilera per celebrar que ja marxem de cap de setmana d'aquí a 6 minuts. Tocarem el 2, però abans encara doncs una mica de confeti, de bola de cristall i música a tot volum. Amb el sampler del Take On Me dels Aha, jo crec que, hòstia, com es diria popularment, ho van petar aquests dos. Estem trucant l'Aina. Aina, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, sóc Ernest bon Codina, dia. El que més matina, des de RAC 105, des del Matina Codina. En directe.
1: Hola.
0: Sí. Què tal? Com estàs, Aina?
1: Bé.
0: Estàs en directe, t'està escoltant, doncs, bona part de Catalunya a aquesta hora del matí.
1: Ah, molt.

0: de carregar aquesta trucada despertador.
1: Que... Et mataré.
0: Sí, no? Que ens ha dit que ets una tia molt alegre, molt simpàtica, eh? Que mai passa, passa desapercebuda, doncs, perquè parles molt. I això que vols ser actriu, va de debò o què?
1: Sí, sí, de debò. Les penso, ma ta mare de Déu, quina vergonya.
2: Doncs ara hauràs d'interpretar alguna cosa.
1: No, em feu això, sisplau.
2: Sí,
1: no.
2: Que t'ho fem, ja t'ho estic fent.
0: Però
2: ara, ja.
0: Estàs fent teatre amateur, professional, estàs en alguna escola d'interpretació, a l'Institut del Teatre...
1: En una escola d'interpretació.
2: Doncs interpreta algo.
0: No, Sergi, va.
1: No,
0: li facis passar més malament a l'Aina. T'agradaria fer teatre, televisió, cinema... Tens clar, hi ha una
1: mica... El que es pugui.
0: El que es pugui. Ah,
1: el que es pugui. Sí. Mentre es pugui viure el que ens agrada, sí. Doncs endavant.
2: Sí, el teatre, si el problema serà que fem tants diners.
1: Aviam si cauen d'algun lloc.
0: Us he de dir, us he de dir que l'Aina és pesca llunes. Això vol dir que és de Torelló, a Osona. Ah, i ja sabeu que a Torelló és on es fa el millor carnaval de Catalunya i del món, i allà la gent té un caràcter especial que segurament li permetrà, doncs, esdevenir una gran actriu. De moment, celebra fort aquests 20 anys de part d'aquestes teves amigues, que et desitgen un feliç aniversari. Entesos?
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet i bon cap de setmana, Aina.
1: Adéu. Igualment, que vagi bé.
0: Adéu, pescallunes.
3: Adéu, Úrica.
0: 3 minuts i mig i arribem a les 11 del matí. 4 anuncis i arriba el Toni Clapés.
4: Jo estic per aquí.
0: Amb la crítica del programa.
5: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
6: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
16: Bona nit, Barcelona!
17: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
18: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
19: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
0: Toni Clapés, bon dia.
4: Què tal? Bon dia a tots.
0: Com hola, sempre, Toni, deixem l'últim sospir, els últims batecs del matí a Codina de la setmana, perquè facis la crítica, tot allò que consideris oportú comentar sobre el programa, especialment el que t'ha agradat i el que no t'ha agradat.
4: Doncs comencem amb el millor, que avui ha estat el Cazorla, amb aquesta versió que heu fet de l'himne del Madrid, sí. Arran de la picabaralla i el mal rotllo que hi ha al vestuari blanc.

0: la veritat és que enginyeria, vull dir agilitat, capacitat de reacció, ho ha tingut tot aquest moment del Xavi Cazorla.
1: Ara mateix el Xavi està preparant el vídeo que podreu gaudir a les xarxes de RAC 105 durant el dia.

0: d'avui, prepareu-vos perquè hem preparat un videoclip bastant interessant.
1: Home, doncs una cosa mai vista fins ara, que és que dos jugadors s'estomaquin i una acabi amb un traumatisme cranoencefàlic a l'hospital, que mereixia, com a mínim, una cançó èpica com aquesta.
2: Els hi farem arribar al bastidor del Madrid.
1: Sí. No, que encara es mataran.
2: Tens, bueno, doncs mira, millor.
1: Com estan els ànims.
0: Millor.
1: Bé, això ha estat el millor del programa. Què ha estat el pitjor, Toni, avui?
2: Bueno, el pitjor ha estat no fer el temps a la carta amb la Mònica Usart, avui que és divendres. Hòstia, cada dia escoltem la Mònica a totes hores fent-nos la croniqueta aquesta que fa del temps en dies laborables. Sí, i ara que venen els plans, avui que ve el cap de setmana i que la gent farà coses. Hòstia, avui no hi ha temps a la carta.
3: Perquè plou, ja ho he dit, que plou, doncs ja està.
1: Ja sabem que és una secció que li agrada molt al Toni Clapés i també a l'Alan Lillo també li agrada
4: molt. Sí, a mi també m'agrada. Sí. Coincideix amb en Toni.
0: Coincidiu bastant.
4: Sí, coincidim bastant.
1: Bé, avui no s'ha pogut encabre el temps a la carta perquè és que anem farcits de temes.
2: Bueno, pues, bueno, potser hem d'anar buidant temes i encabre coses...
0: Bé, què t'haguessis patat avui?
2: Doncs mira, tot lo teu, per exemple, xato.
3: No
2: sé, això em passa per preguntar.
3: Et té un odi? Sí.
0: Era fàcil també la resposta.
2: Qui decideix l'escaleta del programa que es dediqui a una altra cosa. Perquè no en té ni punyetera idea.
1: Prenem nota d'això, intentarem millorar de cara a pròximes edicions del Matina. Codina, de moment, la número 1048, que és la que hem fet avui, quina nota s'emporta?
2: Doncs per un programa on no es respecta la voluntat dels oients, que han estat enviant alguns missatges... però també un programa que té l'enginy de fer una cançó de màxima actualitat amb certa gràcia. Certa. La nota del Matina Codina d'avui, completant una setmana de suspesos...
1: És veritat.
2: És... un 3.
0: Ostres, avui hem suspès cada dia.
1: Aquesta setmana...
0: Cada dia hem suspès.
1: Jo no sé com anirà aquest any, vull dir, no sé... Si tu fossis el director general o la persona que s'encarrega de dir qui continua, no? Estaríem al carrer televisió.
2: Bueno, és que continuaríeu... Mira, la Mar, perquè per ser el primer any ho està fent bastant bé.
3: Gràcies, Toni, és que t'estimo
1: tant. Apunta maneres, la Mar, sí.
2: I el Gonzalo Bernardos.
0: Són els dos que continuen.
3: És tan mono, tio.
2: Matina Bernardos.
1: Bé, no hem pogut fer el temps a la carta, entre altres coses, perquè teníem molts sortejos. Mira, per exemple, havíem de regalar una entrada doble per la Gala Internacional de Màgia de demà a 9:15 a la sala de Canal de Tona, en el marc del Festival de Màgia de Tona, una tona de màgia que aquest any celebra 10 anys. I la persona que s'emporta...
3: Qui? Perquè ens han enviat moltíssims àudios, tothom vol anar a la tona de màgia. Vull dir que aneu igual, si no us toca.
1: Sí,
3: perquè,
1: és que solucionem...
3: vides.
1: No, i els plans del cap de setmana de molta gent. La guanyadora d'aquesta entrada doble pel Festival de Màgia de Tona és aquesta oient.
5: Hola, bonics, bon dia. Voldria anar a veure la màgia, si us plau, fes la màgia. Ja que és divendres, unes entrades per mi. Gràcies, felicitats pel programa.
1: Doncs mira, ja tens.
3: Lluís, què rius? Què aniràs?
2: Sí, no, perquè m'ha fet gràcia que diu fes la màgia, no? De que em toqui, que ha encabit una mica doncs, el tema de la màgia.
0: Sí, també li fa gràcia una tona de màgia i que es faci a tona.
2: Sí, senyor.
1: Escolta'm, i abans de marxar, deixa'm recordar un tema molt important.
0: Epa!
1: Que podeu participar fins diumenge abans del Clàssico a la nostra porra del Matina Codina.
2: Hombre, vinga, va, digueu resultats.
1: Resultat pel Barça-Madrid a la nostra porra d'Instagram. Entreu, poseu el vostre resultat i entre tots els encertants podreu guanyar un Smart TV QLED Samsung de 65 polzades. Un regal espectacular gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on hi trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili, també instal·lació i muntatge, i a més fan la retirada de l'aparell antic. Ja ho saps, Milar Botigues d'Electrodomèstics sempre a prop teu. Hi ha molts resultats que està posant la gent.
4: Tu has fet la teva?
1: Jo he dit un 4-0.
4: Ah, 4-0, eh?
1: Sí. Un 4-0. El Madrid ve molt tocat amb una de les crisis institucionals i esportives més grans que se li recorden en aquest equip. 2 anys seguits d'anar de plete i espero que el Barça doncs, sàpiga aprofitar aquest moment.
0: Ai, sí.
1: No? I que pugui aixecar el títol de Lliga davant de l'etern rival, que és una cosa que no ha passat mai i que seria ja per acabar de tocar i enfonsar.
2: Tu és potent,
1: l'equip d'Àlvaro Arbeloa. Marxem, bon cap de setmana a tots els oients, moltes gràcies per la fidelitat i per la confiança. Home. Dilluns, si no hi ha res de nou, i tornarem aquí a les 6 del matí.
2: Amb el Barça campió.
1: Amb el Barça campió. I amb aquest equipàs que vindrà doncs, molt enxufat. Alan Lillo, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Xavi Cazorla, moltes gràcies. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: I també gràcies a la Mar Puga.
3: A tu per fer-me tan feliç.
1: A la nostra estudiant Marina Castellví, que vagi bé el disc de Melendi aquest cap de setmana.
3: Gràcies, carinyo.
1: I també a la Laia Batet, a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol i a l'Arnau Molet, que ara pren el relleu i s'hi posa amb la teva música fins a les 2 de la tarda. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Sigueu feliços. Bon cap de setmana. Adéu!
6: RAC 105.

0: Doncs mira, avui començarem amb una intimitat, i és que l'Ernest Codina sempre para el llum que hi ha aquí a l'estudi, val? El plafó lluminós que posa RAC 105, que això fa que hi hagi menys llum i que sembli una cova. I avui divendres he dit, no, escolta, llum aquí.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, que arrenquem després del Matina Codina. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, no et fallarem. Aquí estem acompanyant-te, fent de costat amb el que faci falta i amb el que tenim, que és molt bona música. De seguida, Siderland, però abans Marc Ambor. Amb aquesta es diu Belong Together. Va, benvinguts, és divendres.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Siderland.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Premis RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
8: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
0: Nil Moliner.
8: Joan Dausà.
0: Mamaduixa.
8: Maria Jaume.
0: Max Navarro.
8: Siderland.
0: Banda Neon.
8: I Naina.
7: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: El 12 de maig.
7: I des del Teatre Victòria.
0: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
9: Amb el patrocini de Santander Es Music.
10: D.O. Catalunya.
9: Frit Ràbic.
10: L'Illa Diagonal.
9: Som Connexió.
10: I Veolia.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Your husband is coming.
1: Doncs aquí la tenim a Rey amb aquesta grandíssima cançó que es diu Where is my husband? Ara sí que sembla que ha trobat el seu lloc al panorama musical i l'està anant molt bé. A veure, ja falta molt poc, eh? Sí, això és concretament el dimarts que ve. Que d'aquest estic parlant, doncs, de la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105 que farem al Teatre Victòria de Barcelona amb les actuacions, atenció, Daniel Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure en directe a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. El dimarts, dia 12 de maig, tornen els Premis RAC 105 per fi, amb el patrocini de Santander Es Music, D.O. Catalunya, Fried Rabbit, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: RAC 105. La teva música.
1: Va, que continuem acompanyant-te en aquest divendres i ara anem a baixar una mica les revolucions i agafem aire. Ho farem amb aquesta meravella, una cançó de pel·lícula, concretament de Star Is Born, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Oh.

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Banda Neon.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
1: Premis RAC 105.

0: Doncs aquí estem, traient a ballar els passos prohibits amb Banda Neon, que els tindrem actuant el dimarts que ve. Els primers RAC 105, moltíssimes ganes de veure què ens tenen preparats, que segur que gaudirem. A veure, us explicaré una notícia que segur que ja coneixes. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. Així de clar, una de les més ben valorades, eh? I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca als va 917-700-700. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.
0: Va, i continuem avançant i ho fem ara mateix amb aquesta cançó de Lorin, que li va valdre, doncs, la victòria al Festival d'Eurovisió per segona vegada. Molt poca gent ho pot dir, això, eh? La cançó es diu Tattoo, sonant aquí a RAC 105.

0: REC 105 Barcelona.
1: It's Barcelona!
2: C'est la fête!
1: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
2: Ich bin trop beau!
3: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
4: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Aquest és el so RAC 105.

Mare meva, com refila! És la Rosalía amb aquesta grandíssima cançó que es diu Relíquia, que acaba dalt de tot, mira. Per cert, en aquesta cançó parla de Barcelona. I, efectivament, quan va venir aquí a fer els seus concerts al Palau Sant Jordi, quan deia el nom de la ciutat, mirava càmera directament, clicava l'ullet i tothom, doncs, li queia.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el so RAC 105.

Déu-n'hi-do, Olivia Dean, amb aquesta cançó que es diu Men I Need. Una grandíssima proposta d'un artista que cal que seguim de ben a prop, i així ho estem fent. Va, atenció, perquè tenim novetat. En aquest cas, ens arriba directament des del País Valencià una unió de luxe que això havia de passar, ha passat, i ens encanta. Perquè per un costat tenim a la Naina, artista que, per cert, actua als Premis RAC 105, i per l'altre, la Fúmiga. Mira, una batxeteta. Que bé que es posa, això. La cançó es diu No sé ballar, i des d'avui...

0: La teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
8: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
7: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
9: Ah, cómo hemos cambiado.
10: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
11: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
1: RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: Ai, sí, que bé que sona aquesta nova versió que han fet Su i Mon DJ del Camins de Sopa de Cabra, una mítica, una històrica, una cançó que tots en sabem de pe a pa i que forma part ja, doncs, una mica de la identitat d'aquest país, no? Què? Ho dic així de clar, eh? Aquesta es diu Camins, Somnis i Promeses. I era un repte majúscul a fer aquesta versió de música electrònica d'aquest tema. Doncs pues mira, ho han fet fantàsticament bé. No només això, sinó que jo, des de la meva humil opinió, potser l'han millorat, eh?
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Ara potser se m'està tirant moltíssima gent a sobre, però és el que penso de veritat. En fi, em passen pràcticament 5 de les 12 del migdia d'aquest divendres, ja per fi. Mira, aplaudiments, home, ho estem celebrant. I ho estem fent amb la teva música, com sempre, acompanyant-te, fent de costat, per obrir les portes del cap de setmana. I l'Aitana, que ja la tenim escalfant a la banda, però abans, mira, Ariana Grande, això es diu Break Free. If

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
10: Bona nit, Barcelona!
11: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
12: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.

0: Doncs aquesta és Chapel Roan, amb aquesta cançó que la va portar a la fama internacional, i de quina manera, perquè s'ha convertit en tota una estrella d'una generació sencera, d'una o de vàries, perquè sí, hi ha gent de totes les edats que segueix aquesta trajectòria que ha sigut en tot moment ascendent. Good Luck Babe va ser, com et dic, la primera almenys que ens va arribar aquí a RAC 105. A veure, dimarts que ve, ja ho saps, t'ho anem repetint, t'ho anem recordant, però és que ens fa molta il·lusió, perquè tenim la sisena gala dels Premis RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Serà al Teatre Victòria de Barcelona, i si no has aconseguit invitacions, tranquil, perquè la pots seguir en directe a través de la xarxa Més, amb actuacions de molts artistes del panorama català. Ell també hi serà, Max Navarro. Això es diu

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

Doncs aquí el tenim, Manu Guix, amb aquesta cançó que es diu Anys Llum, que forma part del seu darrer disc, Galàxies. Ha tornat a tope el tio, eh? I ens agrada moltíssim aquest nou Manu Guix, podríem dir. Una, doncs, cançó que la veritat és que ens agrada moltíssim, per això forma part de la teva música. Va, atenció, perquè ara és el torn de Tommy Cash. Semblava una broma quan va sortir al Festival d'Eurovisió cantant això. I mira, que ara l'arrosseguem. Espresso Macchiato.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Bruno Mars.
3: Joe.
0: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Fred García.
7: Tiga Flavos i Stay Home.
8: Espúmila des del País Valencià.
9: Som els Ties.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
13: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
13: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
13: Rosalía.
14: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
15: Bravo.
16: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
17: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
13: Leire.
18: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
20: O sigui,
19: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
21: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
22: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
13: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so RAC.

Aquest és Alex Borren amb aquesta cançó que es diu Fever Dream. Un artista que sorgeix una mica de les xarxes socials. La vida no li anava massa bé abans de dedicar-se a la música. Va passar per moments una mica complicats, però de cop un dia es va descobrir que cantava molt bé i va començar a convertir-ho a les xarxes. La resta és història. Fever Dream. RAC 105. Camí de 3:15. Recuperem aquest clàssic d'Avicii. Pèls de punta, pell de gallina. Wake me up.

Poques grasses que diuen adéu, eh? 4 estadis olímpics plens fins a la bandera, però abans, atenció perquè faran algun concert així esporàdic, podem dir. I un d'ells serà, ni més ni menys, que a Vic, al Cabró Rock. Per tant, si vols entrades, cabrorock.cat, encara queda algun abonament pels dos dies, si t'afanyes, perquè és que això cada cop que ho diem en volen 20, saps? Va, direcció a la 1 del migdia, continuem acompanyant-te. I atenció perquè ens arriba Katy Perry.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
1: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
0: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
2: RAC 105.

0: Sia i David Guetta junts en aquesta proposta impecable que es diu Awake Tonight.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: I amb ells arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Divendres ja per fi, eh? Escolta, m'ha costat, però ara sí que ja hi som. I estem, doncs, obrint les portes del cap de setmana amb la teva música, evidentment, des de RAC 105. De seguida, Shakira o Imagine Dragons. Però abans... suposo que recordes perfectament aquesta cançó dels Tiets que es diu Olivia.

0: La teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933 481 482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
10: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb Vida Nominació d'Origen Catalunya.
16: Una nit per celebrar el millor de l'any, vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu Denominació d'Origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
15: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.

0: Doncs a ritme de vals. Es queda tranquil·la, es queda relaxada la Rosalía després de posar verd. No sabem exactament aquí, diuen que parla de més d'una persona aquesta cançó. Es diu La Perla, moment també molt icònic als seus concerts, perquè és el moment previ al confessionari.
1: La teva música.
0: Va, i seguim posant-hi ritme en aquest divendres, ara amb la Pink i amb aquest So What.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com...
1: Premis RAC 105.
2: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: i en Joan Dausà. Quines ganes de veure'l en directe i tindrem l'oportunitat el proper dimarts. Els Premis RAC 105, recorda que tenim actuacions estel·lars, una d'elles és, evidentment, ell. I tenim moltes ganes de veure, a veure en què ens sorprèn, a veure quina és la cançó que tria per cantar-nos. Suposem que serà alguna cosa potser d'aquest nou disc que té ja en marxa i que es diu Immortal.
1: RAC 105, la teva música.
0: Sobrepassem el punt de 2:15, i ara és el moment de Nick i Yor amb aquesta cançó 100% positiva, energia positiva, vaja, per aquest divendres, amb això que es diu Sunroof.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
3: Rosalía.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
5: Bravo!
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
9: Leire.
10: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
11: Alfred García.
12: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
13: Bravo. Sí. Que gran, no?
11: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
14: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
15: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
11: RAC 105.
16: Som a tot arreu.
11: També a YouTube. Imagines poder escoltar els millors moments del matí a Codina?
16: En un podcast concentrat i sense pauses?
11: Desig concedit.
17: És el flipat del cinema.
18: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh, oh.
11: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
17: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil.
19: Wow.
17: No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
11: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
16: I porta'ns on vulguis.
11: La teva música.

0: ritme i energia positiva de les mans de Jess Lynn amb aquesta cançó que diu, escolta, agafa'm la mà que anem de cap al cap de setmana, clar que sí. La cançó es diu Hold My Hand i sona també, evidentment, aquí a RAC 105. Va, 3/4 pràcticament de dues. Tornem a casa, anem directament cap avall.
1: RAC 105, la teva música.
0: Allà hi tenim els Figaflaues i això que es diu solucions i no problemes. Mama.

Doncs aquesta és ni més ni menys que Lady Gaga. Què t'ha semblat això? Shape of a Woman. És novetat fresca, fresca, que et proposem avui aquí a RAC 105. I que em sembla que jo em vaig acomiadant, eh? Salutacions de l'Arnau Mulet. D'aquí res, si posa el Buscarons, com sempre, amb les millors cançons per seguir, doncs obrint les portes al cap de setmana i finiquitant ja aquesta, que escolta'm, teníem ganes de fer-ho ja. Què vols que et digui? Abans, Guillem Bautista, no està mal. Que vagi bé. Salutacions a l'Arnau Mulet.

0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, valorado.
2: Y otra,
1: valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
6: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
8: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
9: Nil Moliner.
8: Joan Dausà.
9: Mamaduixa.
8: Maria Jaume.
9: Max Navarro.
8: Siderland.
9: Banda Neon.
8: I Naina.
10: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: El 12 de maig.
12: I des del Teatre Victòria.
13: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
14: Amb el patrocini de Santander Es Music,
15: D.O. Catalunya,
14: Frit Ràbic,
15: L'Illa Diagonal,
14: Som Connexió
15: i Veolia.
14: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
15: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Matina Codina Best Moment.
21: Sí, donde dije Diego, digo, ¿no?
22: No, al revés.
21: Va una al Kirguistán que no sabia jo ni que existia.
23: Al Kirguistán.
24: Sí, li has posat una síl·laba de més.
21: Jo què sé.
25: 5 anys de presó li poden caure per haver fet la foteta aquesta de la intel·ligència artificial.
21: Això, amb
26: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
21: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergas.
26: La Ben Rodergas, la de...
21: No, Clara Rodergas. Hola, Aran. No sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent que es diu Matina Codina.
27: Ah...
21: Sí, eh?
27: No l'escolto.
21: La primera vegada, Operació en Triunfo, el 2001.
27: Sí.
28: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
21: Què?
27: Sí.
21: Creo.
29: Música amb un rotllo boomer, amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival.
27: Oh, yes, oh, my.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
30: RAC 105.

0: Bruno Mars mai deixa de sorprendre. El llançament que ha fet avui no ens l'esperàvem, eh? La versió en castellà pel mercat llatinoamericà del seu últim hit, Risk It All. Aquesta, però, és Just Mike.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Una altra de les que formen part del seu nou àlbum per inaugurar la tarda del divendres. És 8 de maig. Comencem nou cap de setmana, com sempre, amb la bona companyia de la música de RAC 105. Salutacions de l'Albert Buscarón. Ara amb una de les veus amb més personalitat del panorama, la de Teddy Swims.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
6: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
7: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
6: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
8: Premis RAC 105.
9: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
8: amb l'actuació de Joan Dausà.
10: I no saps com.
9: Premis RAC 105.

Aquesta va directa a la playlist pel proper Halloween, al costat del Thriller de Michael Jackson, el de Dead Dance de Lady Gaga. Ara també hi té cabuda la dedicada a Dràcula, un dels impactes que més sona actualment al mercat europeu. És aquest de Tame Impala amb la Jenny de Blackpink. Ara una cançó amb més color, més optimista, això segur, la de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. I threw

és un altre dels artistes presents aquest any a la gala dels Premis RAC 105, presentant-nos en directe una de les seves cançons. En Bruno, en Mamaduixa, des del seu disc Tothom té raó, aquesta és la millor gent del planeta. Recorda, Premis, dimarts a les 8 al Teatre Victòria. RAC 105. I els podràs seguir en directe, evidentment, des de RAC 105 i a través de la xarxa més, en streaming i a la carta. Quan

0: REC 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fuerteventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
0: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
2: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
3: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
2: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
3: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
2: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
3: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
2: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
3: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
2: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
4: Bruno Mars.
5: Joe.
4: Olivia Dean.
5: Harry Styles.
4: I els nostres números 1.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Soc el Guillem de Bugós.
8: Alfred García.
9: Tinga Flauas i Stay Home.
10: Fumida des del País Valencià.
11: Som els Tiets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
3: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
3: La casa dels teus artistes preferits.

Moltes ganes quan arriba el cap de setmana de retrobar-nos amb l'Héctor Huguet i el Ritme de la Nit, el programa de música Dance Remember. Recorda que el fem cada divendres i dissabtes entre les 9 i les 12. Allà recuperaràs tots els himnes que van marcar una època, les cançons amb les que vam créixer i les que ens van fer suar la samarreta de valent, com per exemple aquesta dels Alcázar, que es diu Crying at the Discotheque. I ara tornem cap a casa, que ens esperen Stay Homes i The Bright Side.

increïble, la versió en castellà que s'ha marcat Bruno Mars d'aquesta cançó que es diu Risk It All. Al final li acabarà prenent el lloc a Merry You com la cançó oficial dels casaments, i tant. Doncs aquí seguim, directes al nou cap de setmana des de RAC 105, ara amb la cançó dedicada a la cosa més pesada, fent honor amb la tòfona. El festuc és en Marcos.

0: Shakira, que torna a ser notícia.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: Que et feia gràcia anar a Madrid, a la seva residència europea, i t'havies quedat sense entrades, cap problema, perquè tenim nova data que surt a la venda aquest dimecres a les 12 del migdia. 9 d'octubre, a l'estadi Shakira. No t'ho perdis. Algo tu era aquesta. L'hora d'èxits a RAC 105, ara amb Megan Trainor.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
5: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
6: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
5: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.

Tamolinin. Aquesta és la cançó de Cyril, amb la que vam descobrir el talent d'aquest DJ. En un cap de setmana que ens porta directe als Premis RAC 105. Ja saps que dimarts arriba la gala, la sisena edició d'aquests premis que reconeixen el bo i millor de la música feta a casa nostra i amb les principals actuacions del moment. Artistes com Nil Moliner, Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Dam de Neó, Naina... Tot això en un sol escenari i, a més, ho podràs seguir en directe si és que no has tingut la sort d'aconseguir les teves invitacions. La podràs seguir en directe, evidentment, per RAC 105 i també a partir de les 8 del vespre a la xarxa Més, la plataforma de continguts, te l'oferirà en directe, només t'hi has de registrar o a la carta un cop hagi acabat la gala. Una gala que farem gràcies al patrocini de Santander's Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla, Som Connexió, Veolia, la col·laboració d'Estrella Damm i el suport de la Generalitat de Catalunya. 600 Premis RAC 105. Aquest dimarts a partir de les 8 de la tarda en directe des del Teatre Victòria de Barcelona i ara fent sonar un dels artistes convidats. Ens farà un medley, ja podem avançar, de les seves dues cançons d'èxit. Sonarà Estrelles i aquest inigualable, amb Max Navarro.

buscant aquest Symphony que ens motivi de nou a seguir endavant en aquest divendres 8 de maig. Clean Bandit, la veu de Sara Larsson, que és una de les artistes de moda, d'aquestes que també ha aconseguit recuperar un dels seus hits de fa 10 anys i posar-lo de moda. I aquí tens els Búhos, que mentre segur que preparen una altra cançó per aquest estiu, ens donen les gràcies. Gràcies.

0: REC 105 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Tícero Carti.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
6: Família de RAC 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tot sí.
1: Això és RAC 105.
20: Un més senyor.
1: A RAC 105.
21: Merci, mesito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
22: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
22: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
23: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més RAC 105.
1: RAC 105.

Aquest és l'Alex Warren, creador del hit Ordinary, ha tornat amb Fever Dream. Seu nou senzill també està creant força consens arreu d'Europa. Ens agrada i és per això que te la posem. I ara arriba un altre dels convidats dels Premis RAC 105. Dimarts a les 8 i actuarà a la gala en Nil Moliner. De tus cari

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

aviam, una mica de paciència, però Karol G arribarà a Barcelona. Queda més d'un any, però dies 3 i 4 de juny a l'Estadi Olímpic amb alguna entrada encara disponible a Ticketmaster. I després del Contigo, què et sembla si recuperem aquest número de Natasha Bedingfield?

Algun dia li haurem de preguntar a la Vico si li dona per viure ja amb aquesta cançó. És que, clar, un èxit tan brutal com aquest Noche Entera, llavors que no passa de moda, i és per això que continua tenint un espai sovint a RAC 105. Amb ella arribem pràcticament a les 5, de seguida ja tardes amb l'Enric Font. Salutacions a l'Albert Buscadons, ha estat un plaer acompanyar-te. I més encara al costat d'autèntics números 1, com aquest amb el que dic adeu avui, el Roar de Katy Perry.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
3: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
4: Muy, muy, muy buenos días.
5: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
6: O depèn molt de l'estat base d'ànim.
7: Clar.
6: Si aparteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
7: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà i m'està
8: inquiet. Ho està celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: RAC 105.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
3: Ei, com ho va?

0: que és brutal, tot. La proposta d'Afrojack amb Sia, David Guetta, una d'aquelles que ens anima a tots i que ens carrega les piles de cop, eh? Sí. Awake Tonight. Així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes, avui de divendres.
1: Ole!
0: Sí, ole! El caracol, eh? Bé, i els divendres aquest programa es converteix en... És que ens compartim tots amb poca vergonya.
1: Sinvergüenza.
0: Sí, sí, sí. El number one, aquí, aquí estem. Number one de la radiodifusió catalana. Bé. Va, com sempre, anem a saludar la nostra estudiant en pràctiques, Helena Montañés.
2: Hola.
0: Hola. Què? Ahir ens vas fer el salt.
2: Sí, ahir vaig faltar.
0: Ai, que vas anar a una gala, premis, no?
2: Vaig anar uns premis, sí, sí, oh! Els premis Sonor.
0: Sonor, i què tal?
2: Molt bé, molt contenta, m'ho vaig passar molt bé.
0: Molt de sol.
2: La veritat és que hi ha molt talent. Ah. I català, talent català.
0: Ah, oh, molt bé, molt bé, que és un podcast i
2: sí,
0: tal.
2: Sí, són els premis dels podcasts en català.
0: Ah, molt bé, molt bé. Que guai, que guai. Tu presentaves algun podcast o no?
2: No, no, jo anava d'invitada.
0: Ah, va, va. Dic, no sé, poder...
2: Encara no. Potser té algun dia esperem.
0: Clar que sí. Clar que sí. Vinga, va, dit això, anem-hi de cara perquè tenim moltes coses avui, eh? Moltes, moltes, moltes. En una estoneta obrirem tema del dia. Avui, amb dos fronts oberts... Sí, avui us donem feina. Però feina divertida, evidentment, eh? Això sempre. Va, això per una banda. Per l'altra, cançó efemèride repassant coses que van passar un 8 de maig, com el d'avui. Hi ha moltes, hi ha moltes. A més, rols musical, batalla, cançons. Avui molt mogudet a la batalla, ja t'ho dic ara. Sí? Aviam. Sí. No sé per què sempre li costa arrencar el programa. Just quan comencem el Ja Tardes, eh? És una cosa... Sí, el programa de... informàtic. Això per una banda i també, evidentment, la versió del dia, els teus comentaris que pots enviar, si vols, ja mateix al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Home!
0: Va, i dit això, ara sí, engeguem la maquinària, si vol, clar, perquè això va a piles, va a piles. Doncs va, que comencem amb Ed Sheeran, anem a recuperar el seu Sapphire. Va, puja volum!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Font.

0: Una altra d'aquestes cançons que podrem gaudir en directe el pròxim dimarts. Sí, al Teatre Victòria de Barcelona. Estaran en directe al Siderland. Bé, i no estaran sols, eh? Que també hi haurà Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, bueno, i un munt més. I segur que, doncs, gaudirem d'aquest tututurú. Recorda, eh? Teatre Victòria Barcelona. Si no teniu entrades, tranquils, perquè ho podreu gaudir des de la xarxa més, des de la tele, i també per RAC 105, evidentment, eh?
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! Vinga, mare, sí, uns, uns 16 minuts que passen de les 5. Això és el Getardes.
2: Hello.
0: Hola! Bé, anem amb el tema del dia, que avui és que tenim dos fronts oberts, eh? Sí. Avui tenim dues coses per comentar. Clar, és que no sé si sabeu que un dia com avui, un 8 de maig del 96, o sigui, just fa 30 anys, es va estrenar a televisió, al tanto... Sorpresa, sorpresa! Home! Home! Oi, oi, quines emocions! Gent que plorava allà, perquè de cop i volta apareixia un cantant, el seu cantant preferit. Estava allà amagat darrere. O aquells retrobaments, aquelles coses. Bueno, sorpresa, sorpresa. Bé, primer ho va presentar Isabel Gemio, després la Concha Velasco, no? Ostres, hem de tirar enrere, eh? És 90, això. Clar, i el bulo aquell que hi va haver. Oi, el bulo. Que sigui una melmelada, el gos. Sí, i Ricky Martin. Que van desmentir el bulo, en el mateix programa, sí. Concha Velasco, mira.
3: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa. Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Todo es mentira.
0: Toma.
3: Aquí se ríe o se llora.
0: Exacte.
3: Pero siempre con alegría.
0: Claro que
3: ese
0: sí.
3: Es el espíritu de sorpresa, sorpresa.
0: Claro que sí, Concha. Doncs sí, ho han desmentit des del mateix programa perquè, clar, la gent s'inventava les coses i va arribar al programa i tot. En aquella època que no hi havia xarxes. Però bé, que no m'enrotllo, que a tot això jo anava per un altre cantó, perquè, clar, sempre hi havia sorpreses allà. I d'això volem parlar també al programa. Volem saber quina és aquella sorpresa que mai oblidaràs. Sí. Qui et va sorprendre? Com? Què va passar? Doncs tot això, com bons tafaners que som, ho volem saber a través del WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és aquella sorpresa que no oblidaràs mai a la vida? Doncs explica-m'ho i entraràs al sorteig dels gots del programa, escolta.
3: I tant.
0: Mola, i tant. Però això per una banda, per l'altra, és que no sé si sabeu, però avui també es commemora una data curiosa, i és que fa 140 anys, que es diu aviat, 140, que es va vendre la primera Coca-Cola. Sí. I no va ser en un bar ni en un supermercat, no. Va ser a una farmàcia. Sí, originalment, doncs, estava pensada com una beguda per alleujar, doncs, els mals de cap, el cansament... I mira, i avui s'ha convertit en una de les begudes més famoses del món, més refrescants i més venudes, també. I mira, agafant això, que no vol dir que pensem que la Coca-Cola és... té mal sabor, no volem dir això, però volem saber quina és la beguda més fastigosa que has provat mai. Mira, si és que... li volem donar la volta. Què, m'ho sabries dir? Doncs també participaràs en els gots del programa, escolta, per guanyar un parell de gots de mig litre que duem per... mira, tastar aquella beguda més fastigosa que has provat mai. Doncs explica'm-ho, va.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Doncs va, recorda. Avui volem saber quina és la sorpresa que no oblidaràs mai a la vida. Això per una banda, i per l'altra, doncs, quina és la beguda més fastigosa que has tastat mai. Doncs va, missatges al WhatsApp. De pas també demanem aquella cançó que ens animi el divendres. Divendres. Oh yeah, com mola. Yeah. I nosaltres, va, continuem, això sí, amb bones referències com aquesta de Calvin Harris. Anem a recuperar el seu Blessings.

0: teva música.
1: RAC 105. La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
3: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
1: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
4: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
6: Microones, posa RAC 105.
7: 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
7: La teva música.
10: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
13: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
12: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
14: Premis RAC 105.
15: El 12 de maig al Teatre Victòria,
14: amb l'actuació de Mamaduixa.
15: Premis RAC 105.
14: Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font.
16: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: que s'enganxa, eh? No sé què tenen les cançons de l'Aitana, que sempre les cantem a ple pulmó, totes, totes. I aquesta no es menja, eh? Superestrella, que ens agrada.
1: Me gusta.
0: Potser massa. En fi, res, un parell de minuts per arribar a dos quarts. Tenim missatges, comentaris. Anem tard avui, eh? Però bastant, bastant.
2: Arreando, que
0: sí, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Va, recorda que avui tenim dos fronts oberts. Per una banda, doncs, volem saber quina és la sorpresa que mai oblidaràs a la vida. Això per una banda, i per l'altra, que no té res a veure una amb l'altra. Quina és la beguda més fastigosa que has tastat mai? Doncs vinga, comentaris per aconseguir els gots al WhatsApp.
3: 608-71-7141.
0: Mira, per aquí comenten sorpreses, oh?
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Soc la Lia.
0: Hello.
4: I mira, digue'm, la sorpresa que mai oblidaré, sí, mai, va ser quan em van dir, la meva mare,
0: sí,
4: que estava embarassada del meu germà, que fa molt poc.
0: Ai, que bonic!
4: I mira, de música, fica el que tu vulguis, que m'agrada tot el que fas.
0: Ai, gràcies!
4: Adéu!
0: Adéu, adéu! Home, és que és una sorpresa que mai oblidaràs, jo ho crec. Sempre es quedarà allà en el record. Mira, més sorpresa, sorpresa. Sí, avui va per aquí la cosa, clar. És que, hola!
5: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola, per tant.
5: Soc la Maite de Barcelona.
0: Hello.
5: Doncs mira,
0: digue'm,
5: la sorpresa més gran que vaig rebre va ser d'una parella meva, que el dia del seu aniversari,
0: sí,
5: em va regalar a mi un rellotge d'or.
0: Com?
5: Maquíssim. Maquíssim.
0: Ostres.
5: Supermaco.
0: Sí, sí.
5: I la beguda més fastigosa que he tastat mai
0: ai.
5: És el Red Bull.
0: Com? No, home.
5: Quin fàstic. No. Que gaudiu d'una bona tarda de solete.
0: Ai, solete.
5: Bon cap de setmana a tothom. Patinàs.
0: No sé on et trobes, però aquí, almenys a Barcelona, digue'm cèntric ara mateix. Cèntric, bueno, ja m'enteneu. Doncs aquí, poc solet, ja. Però bueno. En fi, doncs res. Mira, t'haig de dir que el Red Bull ens salva la vida, sobretot als que ens dediquem a això de fer de DJs, artistes i tal. Ens salva una mica la vida, ja t'ho dic. Aviam, va més, hola.
6: Bona tarda, Enric Font. Soc l'Esther des de Torelló i des de Mau.
0: Hola.
6: La beguda més fastigosa que vaig provar va ser quan vaig anar de viatge d'un avís a Egipte, al cafè. El cafè semblava fet amb mitjó.
0: Oh,
6: tu te l'acabaves de beure mig, tornaves a tirar aigua i te'n sortia un altre.
0: Oh.
6: Apa, adéu. Que vagi bé demà a l'era del sol.
0: Ah, exacte. Exacte. Ostres, això era, no era cafè, era aigua bruta, allò, eh? Oh, amb el mitjó. Oh, fàstic, tu. Vinga, va. Oi. I per cert, sí, demà ens veiem a l'era del sol, recordeu. Tenim festa, de tardeo, escolta.
7: Festa.
0: De fet, el Ros Musical també en parlarem, d'això. Va, anem amb l'últim, hola.
8: La beguda més escarosa que m'he pres mai ha sigut la kombucha.
0: Com?
8: Ja sigui de fruits vermells, de fruits de lo que sigui, és igual. És escarós, allò.
0: No
8: hi ha qui ho provi.
0: No, home, no.
8: Horrorós, no ho feu mai.
0: No ho feu mai? No. Aviam, hi ha tot tipus, clar, hi ha algunes que no valen massa, però hi ha altres que estan bé, Hi ha de tot, bé, i gustos també, evidentment. Hi ha de tot tipus. Va, en una estoneta més begudes i també més sorpreses, que avui, mira, ens hem llevat així, volíem dues coses.
9: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Doncs va, participa.
3: 608-71-7141.
0: I al tanto, perquè em sembla que Shakira és notícia avui, perquè ha anunciat un dotzè concert en el seu estadi Shakira. Cantarà aquesta?

0: David Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Oh, bona tarda, ja tarda.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tarda, lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.

0: és a Maria Jaume, que també ens acompanyarà aquest pròxim dimarts 12 de maig al Teatre Victòria Barcelona, a la 6a edició de la Gala dels Premis RAC 105. Toma! Sí, actuarà en directe. Amb temes com aquest, eh? Sant Domingo Forever. Millor que calli, no? Sí. Perquè ja diuen que ha de ploure demà. No serà per culpa meva, no? En fi, va, que tenim un munt de missatges, comentaris. Rei, en qüestió de menys de 20 minuts arribarem a les 6, però el que també tenim per aquí és la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, molta atenció, perquè avui, per fer aquest roast musical, escalfem motors per demà. Sí, perquè arriba el tardeo de l'era del sot a Vic. Sí. Amb un servidor de cabina. Així que, és que ja, clar, demà toca pujar el volum, encendre els llums, convertir l'era del sot en una pista de ball gegant. Que bueno. I per això, mira, fem una cosa molt clara. Avui, doncs, volem enfrontar cançons que podrien rebentar la festa demà mateix, tu. Aquelles que funcionen 100% per donar-ho tot a, doncs, això, a la discoteca, eh? De tardeo. Doncs va, tres temes amb energia, doncs, d'això mateix, de tardeo de l'era. Que, per cert, ens veiem allà, eh? Vinga, va, doncs anem amb l'opció número 1. Èpica dance i energia infinita, d'aquelles cançons que aixequen tota la pista. La proposta de David Guetta amb Sia, Titanium. Recorda que pots votar la teva preferida, eh? A través del WhatsApp. Això per una banda, per l'altra, mira, l'opció número 2. Ostres! Déu-n'hi-do! És el ritme salvatge i festa sense excuses, eh? Impossible quedar-se quiet amb aquesta història de Real to Real, a Like to Move It. Això sí, la remescla de Mastic Soul, que és la que segurament sonarà demà. Allà l'era del sot. La teva, doncs, vota-la si és la que t'agrada. I per últim, la de casa, mira. Ja si t'agrada, opció número 3. Doncs la festa d'aquí, amb energia, amb molt de flow, d'aquelles que et fan explotar allà al tardeo. El so dels búhos, amb Fractal i Mon DJ, amb actitud sempre, evidentment, actitud positiva. I la pregunta jo crec que és claríssima avui. Quina d'aquestes cançons hauria de sonar sí o sí demà de festa allà a l'Era del Sot? Doncs participa!
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Recorda, opció número 1 amb David Guetta i Sia, Titanium. Opció número 2 amb Real to Real, I Like to Move It, Move It. O l'opció número 3 dels búhos, Fractal, molt DJ. Com ho he dit això, molt DJ. Actitud! Ja saps que al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que pots votar la teva. I així també m'ajudeu a fer una mica, la selecció per demà.
2: Sí, sí, sí.
0: Potser les poso totes, però bueno. En fi, va, dit això, anem amb més. Moment de Camila Cabello. Anem a recuperar el seu Don't Go Yet.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
2: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
1: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
2: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
1: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: La vida està cada cop més cara.
3: Els preus no paren de pujar.
4: Un mango, 9 euros.
3: Robatori. Inflació!
2: Necessites estalviar.
3: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
2: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
3: No pots canviar d'emissora.
5: No pots escoltar una altra cosa.
3: RAC 105.
2: La teva música.
3: La teva música.
2: RAC 105.
3: L'Enric Font presenta...
6: Ja tardes.
2: A RAC 105.

0: noia que triomfa. És una mica com la beguda, eh? Allà on va, triomfa. Quina beguda és, eh? Aquí tens a Taylor Swift. Oi, oi. Taylor Swift amb aquest Opa Light que ens agrada.
1: Me gusta.
0: Evidentment. Va, també ens agrada que participis, vinga.
2: 608-71-714.
0: Que avui, precisament, parlem de begudes, però no de les que triomfen. Tot el contrari, aquelles que... Sí, aquelles fastigoses. Quina és la beguda més fastigosa que has tastat mai? Això per una banda, i per l'altra és que tenim dos fronts avui. Volem saber quina és la sorpresa que no oblidaràs mai a la vida. Vinga, 608-71-714. Mira, comentaris com aquest. Hola.
3: Hola, Enric Font. Bona tarda.
0: Hola.
3: Mira, la beguda més fastigosa que he provat mai va ser una que em feia la meva mare quan era petita, que suposadament alimentava molt, que era el Colacao amb el rovell de l'ou. Fastigosa a tope. No puc tastar mai més el Colacao. I de sorpresa, doncs mira, quan vaig fer 40, me van fer un regal que va ser... muntar cavall a la platja i me va agradar moltíssim.
0: Ah, que bonic.
3: Vinga, bon cap de setmana.
0: Apa, adéu. Bona sorpresa, bona sorpresa. Està bé, la beguda no tan bona. Ostres, una barreja tota rara. O sigui, només hi havia rovell de l'ou. I... Ostres, una mica raro. Allà amb la pols del Colacao. En fi, va més. Aquí, hola.
4: Hola, sóc Eugènia de Vic.
0: Hello.
4: I la sorpresa que més m'ha agradat i la que mai oblidaré és el meu gatet, que me'l van regalar l'estiu passat. Vaig estar tan feliç de veure'l que vaig plorar de l'alegria. I la beguda que mai m'ha agradat i no m'agradarà és la Fanta. Adéu, la felicitats per programa.
0: Adéu, però quina Fanta? La de llimona, la taronja, aviam. I ara hi ha més sabors, perquè ara fan sabors de tot. Això s'ha d'especificar. 608-71-741, que per cert, la Fanta de llimona només es troba per aquí. Vull dir, tu vas als Estats Units o vas a altres llocs, a altres països? No
5: existeix la llimona?
0: No. Jo és que tinc amics nord-americans que venen aquí i flipen quan veuen la Fanta de llimona.
5: Però de taronja sí, no?
0: De taronja sí. I la taronja és d'un color més com més potent, la d'allà. Sí, és una cosa tota rara. En fi, és que... Fricades meves, bé. Hauríem de fer una secció que es digui fricades meves, saps? I comentar. En fi, per una estoneta, més comentaris i més missatges. Ara, per això, és que t'has d'explicar coses xules, Sí? Perquè falta molt poc per la sisena edició de la gala dels Premis RAC 105. Recorda, és el dimarts. Pròxim dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Tindrem, el millor de la millor, o sigui, el millor dels millors. La crem de la música de casa nostra. Tanto perquè gaudirem de les actuacions de Nil Moliner. També estarà amb nosaltres Joan Dausà. O fliparem amb la música de Mamaduixa. També ens emocionarem amb Maria Jaume. I Max Navarro ens tocarà...

0: I no pot faltar tampoc la Naina. Toma! Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de televisions locals. Escolta! I que no t'ho perdis, eh? I també la podràs escoltar aquí a RAC 105. Recorda, aquest dimarts 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Es Music, Deo Catalunya, Freak Rabbit, l'Illa Diagonal, Son Connexió i Veolia. Amb el suport, i la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Ja som 11
2: milions dels socis del... Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
3: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
2: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
3: Que et dona per molt, fins a l'11 de maig.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
9: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Uala!
10: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
11: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
12: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
13: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
14: Nil Moliner.
13: Joan Dausà.
14: Mamaduixa.
13: Maria Jaume.
14: Max Navarro.
13: Siderland.
14: Banda Neon.
13: I Naina.
15: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
16: El 12 de maig.
17: I des del Teatre Victòria.
16: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
18: Amb el patrocini de Santander Es Music.
19: D.O. Catalunya.
18: Frit Ràbic.
19: L'Illa Diagonal.
18: Som Connexió.
19: I Veolia.
18: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
19: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: RAC 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Loli Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
4: Ja estivem tres, Enric.
5: Oh. Pues vinga, anem.

0: Aquí tens a Rosalía amb la pel·la. És una pel·la. Que, per cert, aquests dies està per Sevilla. De fet, actuarà, no sé, en breu. I ja ha paralitzat els carrers. Sí, sí. Veu que la paren, ha volgut visitar la capital andalusa i no la paren no la deixen estar tranquil·la, la veritat. Home, és que és una estrella de cap a peus i això es nota, no?, quan vas pel carrer, vull dir. En fi, que tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries que de seguida repassarem. Però ara, quan passen ja 7 minuts a les 6, és que tela.
1: Vinga, Enric, que anem
0: tard. Ja, jo ho sé. Anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 8 de maig, i és que avui, no sé si saps, que se celebra el Dia Mundial contra el Càncer d'Ovari. Un dia per donar visibilitat a aquesta malaltia, comentar la informació i recordar la importància d'escoltar el cos i fer revisions mèdiques. Això és molt important, eh? Així que avui toca conscienciar, donar suport i continuar apostant per la investigació i la salut de les dones! Senyor. Mira, i avui també el que se celebra és el Dia Mundial de la Creu Roja. Ai, mare. Ai, mare. Avui, el dia d'una organització que ajuda milions de persones arreu del món en urgències, conflictes, catàstrofes i situacions difícils, on era. Avui toca reconèixer la seva tasca perquè ajudar a salvar vides, doncs, és de les coses més importants de la vida. Evidentment. Quina tonteria. La que dic jo, és tonteria. Va, i per últim, també se celebra el Dia Mundial... Ja, això m'ho podria dedicar a mi. El Dia Mundial del Burro! Sí! El dia d'un animal treballador, pacient i molt més intel·ligent del que sovint diuen les bromes. Durant segles ha estat company imprescindible al camp i a moltes comunitats, moltes comunitats arreu del món. Sempre ajudant a transportar persones, materials, i avui toca reivindicar-lo com es mereix. Perquè de tossut, potser sí, però també és noble i imprescindible. Ai, els burros. Que en conec uns quants, eh? En fi. Va, i atenció, perquè avui... Anem amb els aniversaris. Avui fa 75 anys, Philip Bailey. Un dels components de Air, Wind and Fire. Home! L'home del falset impossible, aquell que feia... Bé, no ho faré jo. Com ha de ploure, jo aprofito. És aquella veu tan alta i elegant que sembla que no vingui de la Terra, vingui d'un altre planeta, allò... En fi, sí, de 75 anys, d'un artista que ha convertit el funk en una celebració permanent. Oita, és aquest. Oita-ho. Déu-n'hi-do, res. Va, qui també està de celebració és Dave Rowntree, dels Blur. Que en fa 62. És el bateria que mantenia el Britpop de Blur en marxa al davant de... Doncs, clar, li passaven les guitarres, aquells himnes generacionals, però ell allà mantenint el ritme, eh? Sí, que ja t'avanço que avui la protagonista de la versió del dia és aquesta. Song 2, dels Blur. Déu-n'hi-do, més que... Doncs 62 anys de ritme, classe i bateries amb accent britànic. Ole! Va, i repassem més aniversaris. Perquè qui també fa anys és Marta Sánchez. Que en fa 60. La diva del pop que va demostrar que als 80 i 90 es podia tenir veu potent, glamour i ventilador imaginari activat permanentment. És que tot era com un videoclip, saps? Allà amb el ventilador. Clar, i no oblidem que va començar Olé, Olé.

0: Mira, 60 anys de veu, brillantor i actitud diva made in Spain, eh? Sí, sí, déu-n'hi-do. Va, i per últim, qui fa anys és Enrique Iglesias. Ostres! Encara recordo quan es va filtrar, quan cantava realment aquesta cançó, amb uns galls. Avui, doncs, en fa 51, el rei del xiu-xiueig seductor. Sí. Aquell tipus que sembla que t'estigui cantant només a tu, eh? Ai... Carisma tranquil i una col·lecció de hits infinita que ha convertit el pop llatí en banda sonora global, eh? De moltes nits, amors, karaokes, home... Bailando. Bailar 51 anys, doncs, això, de melodies irresistibles, mirada tímida i... Com ho he dit, això? Mirada tímida i moltíssim bailando. Bailando. Va, i ràpidament repassem estrenes musicals, perquè un 8 de maig, però en aquest cas del 1970, els Beatles van publicar el seu 14è àlbum de la banda britànica, on trobem una de les cançons més carismàtiques del grup. Mira. Oh! A més, una cançó que li dona nom al disc. Let it be. Mira que ens emocionen, eh? A part, també trobem temes com aquest de Get Back. I mira, curiositats de la vida just el mateix dia, eh? El 8 de maig, però del 70, vull dir, el mateix dia, mateix any, mateix moment, els Jackson 5 van estrenar el seu segon àlbum, anomenat així, ABC. La família Jackson, que, mira, està més de moda que mai amb la pel·li aquesta de Michael, biopic. Està triomfant, eh, al cinema, això. Tu l'has vist, Helena?
1: No, mira, encara.
0: Ai,
1: tinc pendent d'haver-la.
0: Jo també ho tinc pendent. En fi, podem quedar en això, no sé.
1: Vinga, va.
0: Va, i per últim, també un 8 de maig, però del 95, el Stick That... Van publicar l'últim àlbum abans de la separació de la banda. Anomenat Nobody Else. Temes com aquest, o aquest. Mira, també Never Forget. I en aquest disc també trobem la que avui és la cançó efemèride. Dels temes més sonats a mitjans de la dècada dels 90, però arreu, eh? Sonava tot arreu. Una balada que encara a dia d'avui emociona. Anem a recuperar aquesta dels britànics. Back for Good. La cançó efemèride d'avui, aquest divendres, què et sembla? Ole tu, bé.

0: Tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla. Tampoc.

0: altre dels que ens emocionarà el dimarts allà al Teatre Victòria, eh? Recorda que estarà amb nosaltres també Mama Duixa, amb temes com aquest, la millor gent de planeta, que evidentment sou vosaltres. Sí, home! Evidentment. Evidentment. Bon, missatges, comentaris, moltes... moltes notes de veu per participar i per poder guanyar aquests gots dels Getardes. En vols uns?
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Un parell de gots? Doncs participa.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Recorda que avui tenim dos fronts oberts. Per una banda, volem saber, doncs, quina és aquella sorpresa que mai oblidaràs, eh? Mai de la vida. Oblidaràs mai, mai, mai, mai. Una sorpresa xula, eh? Qui et va sorprendre? I com? Què va passar? Què van fer? Això per una banda i per l'altra, avui parlem de begudes, eh? Aquella, la beguda més fastigosa que has tastat mai. Doncs vinga, pots participar una cosa o l'altra o les dues, vull dir, el que vulguis, tu. Mira per aquí, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda.
4: Hola.
3: A veure,
0: digue'm.
3: Jo... Què? La beguda més escarosa, fastigosa que he tastat mai,
0: sí,
3: és la kombucha.
0: Ja hi som.
3: No sé ara mateix de quin gust era, però estava mort de set, vaig demanar una kombucha que fotia una pinta que t'hi cagaves, i allò, una mica més i trec la papilla.
0: No, home,
3: em sap greu, però és així.
0: No, home. Aviam, és el que dic. Jo crec que és depèn de la kombucha i depèn de moltes coses. Però estan, hi ha que estan bé. Aviam, més...
5: Hola, bones. A mi la beguda més referent que he vingut mai a la meva vida. No sé si ara existeix encara, però fa molts anys era el Cynar, que era un licor de carxofa.
0: Sí, senyor.
5: Fastigós, era... fastigós, de veritat.
0: Rayo vermut, sí, sí. Un aperitiu d'aquest, sí, sí. Ja, conec, conec. Ara, no recordo el gust, però... Coses d'aquestes italianes que es fan, no? És que, en fi, sí, sí, sí. Va, més, hola!
6: Hola, Enric, sóc la Sara de Bagà.
0: Hola, Sara.
6: Doncs una beguda que jo tinc molt present, que la recordo molt bé, és el mate.
0: Ui.
6: I no perquè sigui fastigosa, que no em matin els argentins.
0: Sinó perquè
6: em vaig fotre una cremada quan me la van deixar provar a la llengua, o sigui, escaldada, no sé quin sabor té, perquè no vaig poder provar ni el mate ni el que vaig prendre després, perquè vaig cremar la llengua.
0: Ai, pobra.
6: Completament.
0: Ai, pobra. Ostres, amb això s'ha de vigilar, també, clar. Ja, jo he estat cafès amb llet. Allò que dius, no cal que escalfis la llet. No, que va. Sembla lava, saps? Sembla lava del volcà, directe del volcà. I clar, ja pots estar hores allà, aviam que refredi, saps? Ai, pare. 608-7741, va, tu també, explica'm. Begudes o sorpreses, que també volem saber. Sorpreses. Mira, abans que comentàvem de begudes italianes, que ha sortit això, els aperitius, no?, aquestes coses, que ja que estem escombrarem cap a casa i cap a Itàlia, també, no? Sí. Cançons italianes, com aquesta. Gianni Togni, amb els...

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.
4: Sou molt bona gent.
5: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Sofà, aire condicionat, crispetes i el més important, els meus auriculars preferits.
11: Bona nit, Barcelona!
12: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
13: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
14: La teva música.
15: Ja tardes.
16: Vive la peña debajo del mar.
17: L'Enric Font.

0: És una altra d'aquestes cançons perfectes per avui divendres, eh? Sí o no? Oita. Jo crec que això vol dir que sí. La proposta de la Su al costat de Mon DJ i el sopa de cabra, evidentment. Camins, somnis i promeses. Una altra, doncs, que ens venia de gust avui, eh? Sí.
1: Ai.
0: Ai, estem... Sembla que avui tingui l'edat del pavo, que se'n deia abans, l'edat del pavo, una mica. Sí, que tot torrent, tot torrent. Serà perquè és divendres, clar. I serà perquè demà la liarem grossa a l'Era del Sot, clar.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round one, fight! I és que, clar, estem oficialment en moda tardeo, com el que es viurà demà. A Vic, a l'Era del Sol, sí. I per això el Rous Musical, mira, el dediquem a això. Toca preparar la banda sonora perfecta per una tarda de música, amics i molta energia. Hi ha cançons que no poden faltar en una festa així. Les que fan aixecar les mans, saltar, donar-ho tot i acabar cantant amb desconeguts, amb qui faci falta. Així que avui enfrontem tres hits que podrien incendiar el tardeo de l'Era del Sot demà. Que recorda que estaré a cabina. La liarem grossa. I per això tu tries quina és la millor d'aquestes tres cançons que tranquil·lament demà sonaran. Doncs va, anem a votar. Anem amb l'opció número 1. Potència pura, quan entra la patada, el drop, ja no hi ha marxa enrere, ja és donar-ho tot. Amb David Guetta, Sia, Titanium. Ole, ole, tu. Si és la teva preferida, ja saps que la pots votar, com sempre, al WhatsApp. O potser t'agrada més a l'opció número 2. Festa descontrolada, amb això. Sí. Ritme impossible d'ignorar, una bomba per moure a tothom. La que ens portaven a Real to Real. I like to move it, move it. Això sí, la remescla de Mastic Soul, que és la que segurament farem sonar a l'Era del Soc demà. Va, i per últim, la de casa, sí. Opció número 3 de Bon Rotllo, de festa catalana i energia de directe, tu. D'aquelles que connecten amb tota la pista. El so dels Búhos, Fractal, Mon DJ. Evidentment, amb actitud. I ara és el teu moment, sí. Moment d'explicar-me amb quin et quedes.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina és la reina absoluta d'un tardeo? La que et fa explotar, la que t'obliga a ballar o la festa de casa. Mira per aquí.
3: Búhos sempre, vamos. Búhos on fire, a tope. Fantàstic. Seguiu fantàstic. Endavant, que aquest programa és genial.
0: Ai, gràcies. Posareu vermellet al final. Doncs mira, vot per l'opció número 3, la de Búhos, actitud, sempre de la bona. I falta el teu vot, així que participa.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: 608-71-41. Recorda que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Així que afanya't a dir la teva, aquella que ens engresqui de festa.
5: Festa.
0: Sí. Bé, anem a més, moment de Rihanna, anem a recuperar el seu Only Girl in the World, yeah.

0: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Per nosaltres, et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
4: Enric.
5: Què passa?

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oh, i està...

0: És una de les recents que ens porta Time Impala, en aquest cas, al costat de Jenny, de les Blackpink, han creat aquest Dràcula. Ai, com m'agrada, tu. Una altra de les que triomfa, i evidentment sonen aquí al Ja Tardes. Sí. Va, res, 12 minuts i arribarem a les 7. És tard, ho sé, però tenim molts comentaris.
1: 608-71-714.
0: Avui amb dos fronts oberts, per una banda, doncs busquem aquelles begudes una miqueta fastigoses. La més fastigosa que hagis tastat a la vida. I per l'altra, alguna sorpresa xula, aquella que no recordaràs, o sigui, que recordaràs per tota la vida, clar. No oblidaràs mai.
2: Mira, hola.
0: Ui, hola.
2: La beguda més horrible que he tastat mai ha estat la Coca-Cola amb gust de llima.
0: Oh.
2: Horrible.
0: Tampoc, no, home.
2: Uf. No està. I un record que, bé, mai oblidaré, va ser el dia del meu aniversari pel Covid,
0: ah,
2: que van trucar a la policia, diguem-ho així,
0: oh,
2: i
0: què?
2: Per fer allò que feien durant el Covid de felicitar-te.
0: Com?
2: Posa'ns a New Religion per animar-nos aquest divendres, Enric.
0: Val, ok.
2: Felicitats pel programa.
0: Adéu. Va, posaré més tard, però escolta'm, no m'he quedat una miqueta, no sé pa... Què feien? No ho he entès. Això últim no ho he entès. Crec que va per un cantó, però no ho sé. Aviam, va, més, hola!
3: Hola, bona tarda, Enric. Ei. La Mercè de Santa Coloma. Oh. Escolta-me.
0: T'escolta.
3: Que a mi me van fer una supersorpresa.
0: Oh.
3: Bueno, en tinc moltíssimes, no? Sí. Però una molt en concret va ser quan vaig fer 50 anys, ara ja farà 4 anys aviat.
0: Oh. Oh.
3: I me la va preparar el meu marit.
0: Sí.
3: I bueno, va ser una festassa des de bon dematí fins a les tantes a la nit. Bueno, a tope, a tope, a tope, a full.
0: A tope, a tope.
3: Va ser molt, molt xulo tot. Mira, el que em va preparar. Molt guai, molt
0: bonic,
3: guai. Inoblidable, vaja.
0: Això.
3: I, bé, la beguda que... no m'agrada gens ni mica i no entenc com li pot agradar a algú.
0: El què? Quina?
3: És el té matcha, aquest. Ho sento, eh? És com si llepessis un prat. Dic, mare de Déu, és com si estigués pasturant aquí en un prat d'userda. Vaja, no sé, en fi. Em sembla molt bé la gent que li agradi, però ho vaig trobar horrorós. I res, posa la música que vulguis, perquè ets un crac.
0: Ai,
3: per tant,
0: sí,
3: et deixo decidir el que tu
0: ai,
3: vulguis.
0: Gràcies.
3: Vinga,
0: ai, adéu,
3: que vagi molt bé. Adéu.
0: El té matxa, eh? És com si estiguessis allà al prat pasturant, no? En fi, mira, i si vols festa, festa, recorda que demà estarem a l'Era del Sot, eh? Allò que em deies de la sorpresa, doncs mira, una bona sorpresa seria venir demà i liar la part d'allà a l'Era del Sot, a Vic. De tardeo, que estarem. Va, 608-7-7-4-1, de seguida més comentaris, més missatges. Ara per això arriben els Maroon 5, que ens porten aquest Payphone.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
2: En un podcast concentrat i sense pauses?
1: Desig concedit.
3: És el flipat del cinema.
4: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
1: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
3: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
1: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
2: I porta'ns on vulguis. La seva música.
1: Rec 105.
2: De 5 a 9.
1: Ja tardes. A Rec 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: Doncs encara ens diem nen.
1: Oh!
0: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
0: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
2: Què passa, nen?
1: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta, aquesta. Nassos. És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa. Però, bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Ai, mare meva.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
3: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
5: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
8: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta tu farmacéutico o dietista.
11: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
12: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
11: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
3: RAC 105.

0: una de les recents que ens porta Shakira, la colombiana, que està a tope de power, eh? Ja ha anunciat el seu 12è concert allà a l'estadi Shakira, allà a Madrid. Déu-n'hi-do, eh? I a més també ha presentat la nova cançó que serà l'himne d'aquest nou mundial de futbol d'enguany, eh? Sí. És aquesta, mira. Dai, dai. Ole. Eoe, oe. Home, després de crear himnes com el Waka Waka, doncs porta aquesta que també escoltarem molt aquest estiu, ja veuràs. Ai, ai, ai. Va, 6 minuts que passen de les 7, moment perfecte per repassar la versió del dia, sempre recuperant temes mítics, no?, de mítics de la història del món musical, amb totes les seves, doncs, diferents variants de diferents estils. I avui, atenció, que aprofitem que és l'aniversari de Dave Rowntree dels Blur per recuperar una de les cançons més icòniques de la banda de Britpop i rock alternatiu. I, a més, una cançó que va petar molt fort als 90. Oh! Amb gall incorporat, oh! Ben bé que són un parell de minuts de caos, però divertidíssim. Com si algú hagués pres massa cafè i hagués decidit, doncs, fer un himne del rock per saltar sense pensar, eh? Iuhu! A més, amb aquest crit, eh? Iuhu! Doncs encara et desperta encara més si estàs adormit. És curta, explosiva i absolutament gamberra i perfecta per cridar, eh? I fer un air guitar allò ben motivat. Doncs va, que d'aquesta en trobem moltes cançons i de ben diferents. I al tanto, mira, comencem amb una així dolceta, tranquil·leta i curiosa. Una mica. Clar, és un contrast que és que fa gràcia, si més no. Oita, hi ha gent conrient i tot. Però al tanto, perquè també tenim una R&B a càrrec de Aloe Black. Bé, digue-li ara amb bé, digue-li. Aloe Black és el cantant del Wake Me Up de Vichy, eh? Sí, sí. I també va fer aquesta versió, Song 2. I al tanto, per flipar amb aquesta barreja de jazz i drum and bass. Una cosa... és curiosa. Aquestes... mescles i barreges tot estranyes. Va, trobem versions que també ens fan viatjar als 80. Un allò així diferent. I també amb sintetitzadors de l'època. Com aquesta, un rotllo dels 80. Que es pot comprovar que el cantant té unes ganes tremendes d'interpretar la cançó. Avui no m'he llevat bé. Encara tinc son. És una mica així, Va, també, mira, trobem acústiques amb guitarreta així del rotllo Far West. Que mola. I en country, també, com aquesta. Sí o no? Però una bona que podríem ballar-la amb el barret de cowboy posat seria aquesta. Aquesta sí que mola. Ai, déu-n'hi-do. Toma. Mira, per contrastar, podríem escoltar aquesta chill out. Ostres, és que un canvi radical, Però és el Song 2, també, Aquesta per Cafè del Mar. No, vinga. Però si tens ganes de, no sé, de festa major, per exemple, tenim aquesta ska. Oh, oh. Aquesta també té un rotllo molt divertit. Totalment de festa major, eh? Sí o no? Atenció a aquesta gravada en directe que sembla d'un grup de rock fusionat amb un cor d'aquests d'Escolanies, eh? Oita, oita! Que mola? O atenció a aquesta fricada, perquè... amb sons de la Game Boy! Sí o no? De 8 bits. És que fan cada cosa. En fi, i si tens ganes de canya i guitarres elèctriques, també tenim una metal. Oh, oh. Oh, aquesta que és com una fusió d'estils així ben contundents. Ostres. És una bogeria. Mira, i per bogeria... aquesta que ens sorprèn, sembla tranquil·leta. Però aquí s'accelera. Yeah! Oh, oh! Com soroll a tope, eh? Va, i ràpidament anem a versions electròniques o dents, que n'hi ha un munt. Mira, per exemple, aquesta drum and bass. També en trobem algunes així, rotllo funky house. Ei! O el tanto aquesta més de club. També en tenim de pisteres, com aquesta de Body Bangers. Vols més canya? Doncs mira. Està potent, eh? I per potent... aquesta tecno que és bogeria absoluta. Ui, ui, ui. Yeah, aquí ja ens passem de frenada. Però la versió del dia d'avui és una funk, així, funk disco, saps? De Kinga Becker. Una delícia musical per aquest divendres. Song 2. Yo!
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanera. Bona tarda.

0: El públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí.

0: potència, energia, és el que ens transmet Lady Gaga amb aquest Abracadabra. Que mola! Ens venia a gust també recuperar-la un cop més aquest divendres aquí al Getarda. Sí, ole, ole. En qüestió d'uns 9 minuts arribarem a 2:15. Tenim missatges, comentaris. Recorda que avui tenim dos fronts oberts pel tema del dia. Per una banda, clar, és que avui fa 30 anys de que es va estrenar Sorpresa, Sorpresa. Oh, aquella gent on... Ai, aquell programa on la gent plorava. Apareixia el teu cantant preferit allà i et donava una sorpresa, el coneixia. Entre d'altres coses, evidentment. Clar, i per això volem preguntar per quina és la sorpresa que no oblidaràs mai de la vida. Això per una banda, i per l'altra... Avui, curiosament, fa 140 anys, que es diu aviat, que es va vendre la primera Coca-Cola. Curiós, eh? En una farmàcia, això sí. I per això també volem saber quina és la beguda, que no té res a veure, una cosa, la notícia amb la pregunta, però jo ho deixo anar. Quina és la beguda més fastigosa que has provat mai, saps? Que dius, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dues preguntes que potser no tenen relació, però mira, que són les que fem avui al WhatsApp, mira.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Aviam, bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
2: I a tothom. Hola. Doncs mira, per mi sí que estan relacionades, ja que sé que dius que no tenen res a veure, però per mi sí. Perquè mira, la sorpresa més gran que he tingut mai és que després d'estar 6 anys buscant de quedar-me embarassada, per fi em vaig quedar embarassada, fins i tot em despertava per les nits i pensava, o estic somiant o és de veritat,
0: és
2: estic
0: veritat,
2: embarassada.
0: És de veritat!
2: I sí, sí, ja té 3 anyets i mig.
0: Ai.
2: I ja estic molt feliç. I aleshores aquesta beguda fastigosa que dius és que en el primer trimestre les embarassades ens hem de fer una prova del sucre.
0: Oh.
2: I hem de veure una espècie de Fanta molt, molt, molt dolça que i aleshores hem de fer la prova aquesta del el sucre, com l'assoleix i tal, el cos, quan estàs embarassada i tal, i és super fastigosa perquè és que et donen unes ganes, a mi em donen unes arcades i horrorós, o sigui, la trobo molt fastigosa. A mi m'agraden les coses dolces, però això és massa, és excessiva. I no m'agrada gens.
0: Ai, ai, ai.
2: Sort que, bueno, ara ja no l'haig de fer més. Només l'he fet dos cops i ja està.
0: Molt bé.
2: Bona tarda a tothom.
0: Adéu,
2: gràcies. Felicitats pel programa.
0: Gràcies a tu. Va, recorda que si participes entraràs en el sorteig dels gots del programa, i així que no cal que beguis la beguda aquesta horrorosa, no? Aquesta fastigosa. Mira més, hola!
3: Bona tarda. Què tal el programa avui?
0: Molt bé.
3: Doncs jo la beguda més escarosa que he provat, i fa temps que no la veig,
0: quina?
3: Era el Blue Tropic.
0: Ostres!
3: Que llavors la combinaves amb vodka, tequila o amb el que vulguis
0: no
3: i
0: t'hi
3: donava aquest color blau.
0: Oh.
3: Molt xulo, però a l'hora de veure era dolç com una mala cosa.
0: Era clàssic.
3: Escarós. Ara, felicitats pel programa i vinga, som-hi, a per aquests gots.
0: Vinga, som-hi. Sí. Era clàssics. 608-7171. Tu també participa, explica'm doncs, aquestes begudes o aquestes sorpreses tan xules. I les begudes no tan xules, eh? Va, anem amb més. Mira, moments del Blue Tropic amb totes aquestes... aquestes mescles alcohòliques que em deies. Que no cal, no fem apologia a l'alcoholisme, això és evident. Però, clar... quan sortíem de festa, a vegades tastàvem alguna cosa d'aquestes i ballàvem també temes com aquest dels Mojo. És

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
8: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
14: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
15: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
16: Nil Moliner.
15: Joan Dausà.
16: Mamaduixa.
15: Maria Jaume.
16: Max Navarro.
15: Siderland.
16: Banda Neon.
15: I Naina.
17: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
18: El 12 de maig.
19: I des del Teatre Victòria.
18: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
20: Amb el patrocini de Santander Es Music.
21: D.O. Catalunya.
20: Frit Ràbic.
21: L'Illa Diagonal.
20: Som Connexió.
21: I Veolia.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
21: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
22: Amb l'Enric Font, tots els divendres semblen pont.
23: Que guai!

0: need.
1: Oh yeah. Mira que està triomfant, eh? Benson Boone, amb aquest Beautiful Thing. S'està convertint ja en un clàssic, almenys aquí de Reaction 5, eh? Va, 6 minuts que passen de 2 quarts. Aquí estem sempre junts, plegats, evidentment.
2: Hello.
1: Hola, hola. Ei, ja tarda, és de divendres.
2: Sinvergüenza.
1: Un sinvergüenci, sí. Ai. Va, recorda que tenim aquí... encara en debat a la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Sí, sí. Vinga, va, fole, fole. Home. Val, tanto perquè per fer aquest roast musical avui estem fent... estem escalfant motors per demà. Sí, sí, perquè demà tenim festassa. Tardeo a l'Era del Sot, a Vic. I clar, demà toca pujar el volum, encendre llums i convertir l'Era del Sot, doncs, en una pista de ball gegant. Estaré jo mateix, l'Enric Font, allà a cabina. I per això avui doncs, fem una cosa molt clara, que és enfrontar cançons que podrien rebentar la festa demà mateix. Aquells temes que no poden faltar i que ens transmet aquella energia de tardeo, eh? Sí o no? Sí, sí. I com sempre, tu tries quina és la millor amb un àudio al nostre WhatsApp. Doncs vinga, va, anem a repassar les opcions que hi ha avui. Per exemple, aquesta, l'opció número 1. Podríem dir que és l'èpica del dance, eh? Energia infinita d'aquelles cançons que t'aixequen tota la pista sencera. Vinga! És el so de David Guetta amb Sia, Titanium. Oh, yeah! Ja t'agrada? Doncs vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Déu-n'hi-do. És a ritme salvatge i festa sense excuses. Impossible quedar-se quiet amb el so de Real to Real. I like to move it, move it. I quin mite. Això sí, la remescla de Mastic Soul, així més ballable, més pistera, més de gresca.
4: Feta.
1: Sí, sí. Va, anem amb l'última opció número 3, la de casa. Toma! Una mica d'energia i molt de flow. D'aquelles que et fan explotar el tardeo. So dels Búhos, Fractal, Mont DJ, Actitud. Actitud de la bona. I ara és el teu moment, moment de votar quina pot ser la millor per demà. Quina no pot faltar. Explica'm.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
1: Aviam.
6: Els Búhos, absolutament sempre amb la música catalana. Oh, la nostra.
1: Molt bé.
6: Enric, felicitats. Digue'm. Pel programa. Gràcies. Petonets.
1: Ai, igualment. Es compren cap a casa, vinga. Molt bé, molt bé. Mira, més vots, hola.
7: Bona tarda, Enric, què tal?
1: Hola.
7: A veure. Del rock musical, voto per la primera.
1: O la primera. De Piqueta.
7: Titanium.
1: És insuperable. Doncs vot també per l'opció número 1. Recorda que tu també pots dir la teva, explicar-me quina prefereixes i de pas també venir demà de festa, clar, l'Era del Sot. Però recorda que al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que encara pots votar, encara pots dir la teva.
5: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte. Va, anem amb més. Al tanto perquè anem a recuperar el so de la banda Neon, un altre dels protagonistes que estarà amb nosaltres el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona. Seran en directe i segur que ens porten temes com aquest, els passos prohibits.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-717-141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: que... Mola, el so de queixa, eh? Ai, oh. M'agrada, m'agrada.
1: Me gusta.
0: Una d'aquestes mítiques que no n'hi ha gust també per recuperar avui. Va, recorda, tenim dos fronts oberts. Per una banda, doncs, estem buscant allò... aquelles sorpreses que no oblidaràs mai de la vida. Què et van fer? Amb què et van sorprendre? Això per una banda, i per l'altra, aquelles begudes una mica fastigoses, eh? Aquella... allò... el més horrible que hagis tastat mai, doncs... volem saber que som així de tafaners. Vinga, vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira,
3: hola. Hola, Enric Font. Oi, i
0: hola.
3: Helena.
0: Hello.
3: Mireu, doncs, la meva sorpresa, que mai oblidaré, és que quan vam agafar el meu gos...
0: Ai, el gos.
3: I quan vam anar a Disneyland a París.
0: Oh.
3: La sorpresa a les 3 del matí, eh?
0: Bueno.
3: O sigui, bueno,
0: adeu. Home, per anar a Disneyland, sigui l'hora que sigui, escolta. Les 3 del matí, és igual, és igual. Home, benvingut és, eh? Una bona sorpresa, això. Vinga, va, anem a més. En aquest cas, begudes, crec, eh? Hola.
4: Hola, ja tardes. Mira, la beguda més escarosa que he tastat jo a la meva vida va ser aquí a sobre la Diagonal, que hi havia un bar que es deia Pibermin, que li fotien a dintre de la gerra de cervesa, li fotien un got de xupito amb menta.
0: La Pipermint.
4: Li posaven a dintre, llavors anaves movent el got i anava sortint la menta per amb la cervesa, i això era fastigós.
0: Oh. Mira, hi ha gent per tot, escolta. I segur que hi havia molta gent que ho havia amb ganes. I triomfava d'allò més, eh? En fi, va, tu també participa. Recorda que pots entrar en el sorteig dels gots del programa, gots del Getardes. I nosaltres seguim, això sí, amb la bona proposta que ens porta Manu Guix, una de les més recents, s'anomena A Anys Llum.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: REC 105.
3: Hi, I'm Ray.
4: Hi, guys, I'm David Guetta.
5: Hey, Swims is my name, by the way.
6: Hey, guys, I'm

0: Aquest és el so RAC 105. RAC 105. Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, mogollón.
3: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Una de les coses que no puc suportar d'aquest món són les trucades comercials aquestes.
2: Ostres.
1: Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, i que per més que vagis bloquejant telèfons, etcètera, etcètera, sempre t'acaben trucant des d'un telèfon que cola i nyaca, i te l'endinyen. I et comencen a menjar l'orella.
3: Ui, quina ràbia.
2: A mi és que em truquen fins i tot aquí en directe.
3: Sí.
2: Més d'un cop i jo estoy en directo, escolta'm.
4: Una cosa que em dona molta ràbia, molta ràbia, és la gent que no es dutxa. I escolta, jo aquí a la botiga, quan tinc que agafar una vora de pantalons o quan he de mirar com cuida una camisa o un polo, quan la gent se despulla, i aquella cosa de la suba que era, nen, això no ho suporto, és fastigós.
2: Espera't.
5: Que peste.
2: Sí, que peste. Mare meva. És que clar, això em fa recordar una cançó que hi havia al 3XL, Pundent. De fet, ja parlaven d'això.

0: Timer. Evoluciona la cançó i diu directament: "Ves a dutxar-te."
1: Tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya?

0: de la nostra comunitat.
1: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
2: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
1: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
2: Wala!
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
5: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
6: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
7: ¿Cómo hemos cambiado?
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
9: RAC 105.

0: Doncs sí, inigualable. La bona proposta de Max Navarro, que també, evidentment, no es perdrà els premis RAC 105. La sisena edició d'aquesta gala que es viurà el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria. Oi, quines ganes i quins nervis. Oi, oi, sí, ole. Va, així hem començat l'última horeta d'aquest divendres.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Sí, sí. Ai, ai, ai. Ai, com anem. Ai, ai, ai.

0: el que vulguis, em pots explicar amb un àudio.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Avui estem parlant sobre un parell de coses. Per una banda, quina és aquella sorpresa que mai oblidaràs a la vida? I per l'altra, quina és la beguda més fastigosa que has tastat mai? Tot això al WhatsApp. I també el que tenim... És que tenim masses coses, poder. Sí, sí. També tenim la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes. Sí, sí, sí.
0: Un roast musical avui on enfrontem tres cançons que podrien sonar tranquil·lament demà en el tardeo que viurem a l'Era del Sol. A Vic. Toca per preparar la banda sonora perfecta per una tarda de música, amics i d'energia i de festa, festa, festa, com diríem per aquí, sí o no?
3: Festa.
0: Exacte. I clar, i tu pots decidir quines cançons sonen. Per exemple, votant en aquesta batalla, aquest roast musical. Mira, opció número 1 tenim a David Guetta amb el seu Titanium. Potència pura, I quan ho peta, no hi ha marxa enrere. Clar, també a l'opció número 2, que és la de Real to Real. Like to Move It. Festa descontrolada, impossible d'ignorar això, Toma! Aquesta remescla de Mastic Soul, ben canyera i contundent. I potent, també. I per últim, l'opció número 3, que també pots votar, evidentment, la de Buos Fractal, bon DJ, actitud sempre i positiva, Doncs vota, que en una estoneta repassarem el veredicte, així que digues la teva.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Tarda. I recorda que demà viurem festa de la grossa a l'Era, allà a Vic. Amb un servidor a cabina. Va, anem amb més. Moment de Quim Petres versionant un tema que s'està... Bé, s'ha recuperat gràcies a Stranger Things. Original d'aquest baix. Aquest Running Up the Hill. Com ho he dit, això? Una de les que ens motiva, també, aquest divendres.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: És la proposta de Katy Perry recuperant aquest Last Friday Night. I tu què? Recordes què vas fer fa just una setmana? Last Friday Night. Prou feines, jo recordo que he dinat, saps? Així anem, així anem. Sí, sí, sí. Va, uns 18 minuts que passen de les 8. Aquí el Getardes, avui amb dos fronts oberts. Ja saps que, per una banda, volem saber aquella sorpresa que no oblidaràs mai de la vida. I també que no tenen res a veure. Aquella beguda fastigosa, aquella horrible, la pitjor que has tastat mai. Doncs explica-m'ho, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, mira, hola.
2: Hola, Enric, i audiència.
0: Ei,
2: a veure, beguda.
0: Aviam.
2: Bueno, sóc en Jordi, eh?
0: Hola, Jordi.
2: D'aquí de Colonja.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Beguda, la que no suporto és el gazpacho.
0: Què dius, ara?
2: No puc.
0: Oh.
2: I després, sorpresa, els meus 50 anys. La família, amb la feina, em van fer una festa sorpresa.
0: Ah, mira.
2: I, molt, a veure, no m'allargo, perquè si no, amb el podcast aquell de 6 minuts, no tinc prou. Però, bueno, va ser magnífic, em van fer regals i un viatge a Madrid i sí. Bla, bla, bla, bla. I després, a casa, em van regalar un pendrive.
0: Oh.
2: Un pendrive, però el que hi havia dintre és que van dedicar, doncs, a agafar gent, familiars, coneguts, amistats de tota la vida, gent
0: Ostres.
2: Que fa anys que no
0: veia,
2: i em van fer un vídeo, doncs, felicitant els meus 50 anys. Espero poder disfrutar-los durant molts anys i poder recordar-los sempre molt, molt, molt de carinyo.
0: Que bonic!
2: Salutacions per tothom.
0: Hola! Home, aquest, una sorpresa xula, eh?
2: Sí, sí.
0: Que s'ajuntin tots per fer alguna cosa així. Encara que siguin vídeos per separat, però és igual, està molt guai. Va, tu també participa, recorda, en joc els gots del programa. Poden ser per tu, eh?
3: Sí, sí.
0: 608-71-71. Va, que anem a més, moment dels The Black Eyed Peas. Anem a recuperar aquesta. Mira que l'hem dit vegades, però no ens cansem, eh? Where is the love? És la referència que també sona aquest divendres, ole.

0: Ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: La teva música.
1: RAC 105. Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
6: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
7: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
8: Premis RAC 105.
9: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
8: Amb l'actuació de Siderland.
10: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
9: Premis RAC 105.
11: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
12: Et posa musicón.

exactament. La sisena gala dels Premis RAC 105. La sisena edició, escolta'm. Estaran sobre de l'escenari del Teatre Victòria de Barcelona. Recordem

0: per resoldre el roast musical d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, va, sí, tanquem votacions. Sí. Tanquem, és el moment de fer recompte en aquesta batalla d'avui. Avui teníem festa de veritat, eh?
3: Festa, sí. Festa.
0: Clar, venim escalfant motors per el tardeo que es viurà demà a l'Era del Sol, a Vic, amb un servidor a cabina. Oi! Farem una festa grossa, grossa, així que t'esperem allà, eh? Sí. Clar, i avui estàvem, doncs, votant quina cançó no pot faltar en aquest tardeo. Clar, i teníem tres opcions. Mira, per exemple, aquesta de David Guetta i Sia. La primera, de fet, que van fer junts, Titanium.

impossible no aixecar els braços. És una candidata molt forta a guanyar aquesta Rose d'avui. Sí, déu-n'hi-do. Clar, per una altra banda, també tenia una bogeria que sempre funciona i que ens fa moure sí o sí, eh? Real to Real, I Like to Move It, remescla de Mastic Soul. Jo crec que no faltarà aquesta. Demà, en aquesta tardeo. La salvatge, eh? Salvatge per la tarda. I per últim... La proposta de casa amb els Búhos al costat del Fractal, aquesta melodia mítica dels 90. I Mon DJ, molt suport amb aquesta energia que ja és tot un himne, també pel tardeo de demà, segur, segur, segur. Però va, que arriba el moment de saber quina és la guanyadora, quina es corona com la reina dels tardeos. Doncs després de comptar tots els vots, vots amb molt nivell, la guanyadora del Rose musical d'aquest divendres, la reina de la fiste, és... la dels Búhos! Amb actitud!

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: no està mal, no? No està gens malament aquesta història de Guillem Bautista, que també ens venia de gust aquest divendres. Van menys de 20 minuts per arribar a les 9. Aquí ja tardes, mira. Ai, Mixu! Oi, oi, vine aquí. Mixu, Mixu! Oh, sempre em fa igual. Va, recorda que estem mirant de saber quina és aquella sorpresa que no oblidaràs mai a la vida. Això per una banda, i per l'altra, aquella beguda, la més fastigosa que hagis tastat mai. Que... Ai, ai, ai, sí, sí. Avui anem així, escolta.
1: 608-7171.
0: Exacte, 608-7171. Mira que m'expliquen. Hola! Ep.
2: Bona tarda, Enric Font. Ei. Què tal? Doncs mira, si jo t'he de dir quina és la beguda més fastigosa que he tastat mai, va ser farà 3-4 anys que estava de vacances a Tenerife, que ens van parar en un bar on també servien especialitats alemanyes, i em va donar per demanar cervesa negra, però no de la de supermercat.
0: No, no.
2: Autèntica cervesa negra alemanya.
0: I què?
2: Mare de Déu, que marca estava allò, per favor. No li vaig poder fer ni 3 ni 4 glops abans de dir... Això no m'ho puc veure. Això no m'ho puc veure. Buf! No, no.
0: Ui, et va marcar, eh?
2: Si vols una cançó per animar el divendres,
0: sí,
2: doncs escolta,
0: digue'm.
2: Ja que el Tour de França està al caure,
0: sí,
2: i que a més també passarà pel meu poble Ripoll el dilluns 6 de juliol, doncs posa'm, sisplau, Energia, de Doctor Prats.
0: Sí.
2: Va, bona tarda.
0: Vinga, que vagi bé, eh? Que vagi... Home, cervesa... Ja, més el que té, la cervesa negra és així amarga i tal. I... ja ho tenen, això. I més si és d'aquestes així alemanyes o belgues o el que sigui. A mi m'agraden, tot s'ha de dir. La negra, negra no tant, però el que són cerveses així belgues, sí, soc d'aquestes. Va, doncs dit i fet, arriben Doctor Prats, que ens porten, evidentment, i ens carreguen d'energia. De,

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
6: Robatori.
4: Inflació!
3: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105
7: et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
3: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
7: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
7: RAC 105.
3: La teva música.
0: RAC 105.
7: La teva música.
9: Ja tardes.
10: Ràdio en estat pur.
9: Amb l'Enric Font.
10: A RAC 105.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
2: Amb l'Enric.

0: Quina veu, eh? Com ens flipa, tu. Alex Warren! Ell i la seva guitarra, eh? Ja ho hem dit més d'una vegada. Fever Dream, com ens agrada, això?
1: Me gusta.
0: Sí, sí, sí, m'agrada, m'agrada. Va, que jo tocaré el 2, que ja va ser hora, escolta'm. Sí, en 4 minuts arribarem a les 9. Com sempre, un plaer estar al teu costat, i més un divendres com avui, eh? Que mola. Sí, per cert, enhorabona a la Laura, que s'emporta els gots, eh? Els gots del programa. Ole, ole, ole. Va, i si teniu ganes de greix, que ens veiem demà a l'Era del Sot, ja saps, Tatardeo, allà a Vic. Jo et recomano que vinguis, que passarem superbé. A més, que presento la meva nova cançó. Sí, sí.

0: Ai, el millor so dents de sempre i per sempre. Ja veuràs tu, t'animarà també. Va, que marxarem i ho farem amb el so de la Fúmiga, Fica Flauas, Ja dormiré, que és el que penso sempre. I més quan surto de farra, eh? Ja dormiré, ja. I l'endemà, nyaca. Apa-li!
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau, bacalao.

0: ràdio de la ràdio.
1: Cuidado, Ritón.
2: L'Afterwork de l'Enric Font.
3: Per què no puguis canviar d'emissora?
4: Va, que ja tarda.
3: RAC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Ai, amics, amigues, família de RAC 105, quan sumes, sí? T'arriba l'olor? És el cap de setmana, va, ole! Ai, amb quanta tonteria ha començat avui l'Electroguet, eh?
1: Madre mia!
0: Madre mia! Doncs el que t'espera, el que et queda, que avui tinc aquella sensació de fer el burro, si és que la tinc sempre, però avui potser una mica més. És divendres, amics, amigues, ja saps, 9 de la nit, salutacions de part de l'Electroguet, i així és com un divendres més li agafo el relleu a l'Enric Font, que marxa, i demà torna, eh? A compartir amb tu la millor música d'aquesta casa, de RAC 105. A quina hora? Diria que de 5 a 9. Sí. Me l'he après ja, Enric. En fi, va descansar una mica l'Enric i jo que m'hi quedo fins les 12 per compartir amb tu tots els millors èxits del món del dance. I per això sempre utilitzem la màquina del temps. Que aquesta vegada ens porta ni més ni menys que el 2004. Així que, sí, amb aquesta cançó més que reconeixible, una mítica de Denzel, comencem una nova edició del Ritme de la Nit. Així que sí, posa't còmode i benvingut de nou a RAC 105. Apuja el volum, que arriba per aquí el Pump It Up.

0: Pastor amb el seu Suddenly. Sonen per aquí a RAC 105. Què, família, com anem? El conductor, conductora, concentrat? Això espero. El copilot fa alguna cosa o només fa caliar-la com sempre? I el de darrere, vostè, senyora?
1: Ui, molt bé.
0: Sí, eh? Doncs va, seguim endavant, va. Repassant grans èxits del dance, ara amb el Suddenly, com et dic, Gala Rizzato, la italiana. Però és que atenció, perquè fent cua tinc a Gigi D'Agostino, tinc a Network, tinc els Daft Punk, així que jo de tu no desconnectaria, i més encara si et dic que arriba ara una cançó estimadíssima de DJ Lassa. Quina? Doncs home, evidentment, el Julià.

transportant-nos al Brasil amb un toc de house, això sempre, al ritme de Junior Jack. I aquest és Samba, que tant ho va patar l'any 2003. I així seguim, com qui no vol la cosa, arribem sense haver-me pràcticament ni enterat a 9:45 d'aquesta nit de divendres. Si t'acabes de connectar, hola, hola, hello! Aquí, Lector Huguet, un divendres més amb tu per compartir totes les cançons més mítiques i immortals del món del dance. Aquest és Samba, una d'elles, però espera't, perquè tinc a September aquí fent cua, tinc a Resorts, Tina Cousins, amb el seu himn, o aquesta cançó de pèls de punta. Jo de tu apujaria el volum, que arriba Stereo Act i el Terra Titanic.

0: Home, l'original és tremenda, però no em diràs que no està pas malament aquest remix d'Eric Prydz, Proper Education, l'original, evidentment, de Pink Floyd. Doncs va, que es noti que és divendres. Preparats o no?
1: Sí.
0: Doncs va, anem a donar-li canya.
2: I festa, noi!
0: Que arriben els Ellen Feyo una vegada més aquí a RAC 105, al ritme de la nit. Amb quina? Doncs mira, de totes les que tenen, aquesta. Party Rock

Jo és que ja sabeu que sóc molt de la guitarra. Sí, sí, sí, sí. 33 anys, eh? Poca broma d'aquesta cançó. Jaman Spoon, Right in the Night. I si vols fer els comptes, 1, 2, 3, del 1993. Camí de les 10, va, canvi de registre. Axwell, Ingrosso, Sun is Shining, EDM.

0: sí, si a mi també em passa. I després dius allò de...
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Inici de mes i sense un duro, no? Ja, ja, ja, ja. Acostuma a passar al gener, eh? I també acostuma a passar, no sé si us passa, però al maig, aquestes dates, més o menys, que dius, ostres, les vacances!
2: Sí, sí, sí.
0: Ui, ja, ja, saps el que et dic, no? Als Galantis també els hi passa No Money. 10 anys, tu, d'aquesta cançoneta mítica, 2016. Doncs així seguim, nova horeta en marxa, 10 de la nit, salutacions de part d'Àlex Oruguet amb tu fins les 12, un divendres nit més, i ara us proposo seguir celebrant que ja tenim aquí el cap de setmana amb una mica d'italià. Tu saps italià o no?
3: És el ritme de la nit.
0: Jo ja t'aviso que jo no. Voglio vederti danzare. Vinga. E gira.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Sasha López. You wanna see your body move, deia. Ai, ai, ai, doncs no vaig ballar jo aquesta cançó, eh?
1: M'encanta.
0: Sí, sí, sí, sí, era l'any 2011 i ens presentava aquest All My People. Hem de viatjar una mica més enrere, l'any 2004, per pujar les revolucions. Amb qui? Amb els Global DJs i el seu The Sound of...

0: Pauta al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
2: 95.408 95408.
1: Sèrie
2: 76076.
1: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
3: És el ritme de la nit.
0: Vibra amb el millor del dance de totes les èpoques a RAC 105.

Igual que David Guetta i Sia, molta gent considera aquesta una de les millors parelles del món de l'electrònica. Calvin Harris a la producció, Ellie Goulding a la veu. S'estrenaven, per cert, amb aquest I Need Your Love, era l'any 2013, i tantes altres que van arribar després, Outside, Miracle o la més nova, el Free. Seguim endavant, Dr. Alban, It's My Life.

0: La trobo sensacional.
1: Ole tu.
0: Ole tu.
1: Ole tu.
0: Sí, sí, Music Factory, gonna make you sweat. Doncs a seguir suant. Ara viatjant al 1999, amb un altre tema més que mític, emblemàtic, eren els Chemical Brothers, ja ho van dient de fons. Hey boy, hey girl, here we go.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: You Are Gold, Spandau Ballet, i el remix de Jerry Daly. Era l'any 1997 quan ens arribava aquesta parleta amb la qual ens apropem a les 11. I ara amb una d'aquelles cançons petardes.
1: M'encanta, sí. està molt guai.
0: Però sempre amb molta alegria la que transmeten els Venga Boys. Així que mira, precisament un any després, era l'any 98, quan ens feien arribar aquest Up and Down. Ai, que saber.

Nits de Magical Night. És una nit màgica, la d'avui. Vaja, tots els divendres són força màgics, de les millors nits de la setmana, sense cap mena de dubte. Com a molt, pot competir amb la del dissabte, però totes elles són bones en part, i dic en part, perquè per la nit arriba aquest programa, El Ritme de la Nit. Salutacions, una nit més de divendres, aquí l'Héctor Huguet, amb tu fins les 12, per repassar, com cada setmana, com cada divendres i com cada dissabte, les millors cançons del món del dance. Per això sempre utilitzem la màquina del temps. I ara viatgem a unes dues dècades, mira, quasi tres, 26 anys enrere, era l'any 2000, i amb aquesta veu robòtica equalitzada ens meravellava l'any 2000. Kim Lucas, una cançó xulíssima, divertidíssima, que es diu Let It Be The Night.

0: Així la vam conèixer, va ser la seva carta de presentació, la italiana Muni, i això que es diu Dove, I'll Be Loving You. Una mica de romanticisme.
1: Ui, sí. Que bonito.
0: Preciós, tu. Per donar pas ara a un remix estel·lar pels amants de Freddie Mercury, pels amants de Queen, aquí tenim una versió una mica més canyera que ens arribava posteriorment de Miami Project. Eren qui feien aquest nou remix. Espero que el gaudeixis aquí a RAC 105. Another One Bites the Dust. Go!

Déu-n'hi-do la festeta que ens estem muntant avui, eh? Part de la culpa la té aquest bon home, DJ Matrix. Seu és el remix del Sara, perquè t'hi amo, que confusione. És d'aquelles pràcticament impossible no cantar-la quan sona, eh? Per això te la proposem aquí, a RAC 105, al ritme de la nit, perquè la cantis, perquè ho gaudeixis i perquè et montis un karaoke personal. Les que arriben a continuació també són molt cantables. Prepara't perquè arriba Agnes amb el realisme per practicar una mica el falset, eh? Sí, sí, sí. I abans, una que potser tens una mica oblidada, però te la recordo ràpid. Josh Lewis, American Pie.

0: Canta com amb una mica de desgana, no? Ai, Crystal Waters, Gypsy Woman, a RAC 105 per encarar els últims minutets de programa, últim quart d'hora, i qui sí que canta amb moltes ganes, sempre és part de la seva marca de la casa.
1: És el ritme de la nit.
0: És Cascada. Un dels seus segells és la intensitat de totes les seves cançons. Aquesta del 2009, a RAC 105, Evacuate the...

Martin Solveig, que ve a dir-vos hola, ve a dir-vos hello. Doncs mira, jo tot el contrari. És l'hora de dir-vos adeu, sí? Bueno, més que adeu no, fins aviat. De fet, fins demà, que demà hi tornem. Així que, bones notícies tots els amants del dance. Us vull aquí connectadíssims, passem llista, us vull puntuals. A quina hora, Héctor? A les 9 de la nit, d'acord? Doncs va, d'aquí exactament 21 horetes al peu del canó, nova edició del Ritme de la Nit. Gaudeix, va, del que queda de nit de dissabte. Salutacions de l'Héctor Huguet i et dic que pugis el volum perquè acabem el programa amb un tros d'himne. Eric Fritz, call on me, ciao!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
3: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
4: Muy, muy, muy buenos días.
5: Muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
6: O depèn molt de l'estat base d'ànim.
7: Clar.
6: Si aparteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
7: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà i m'estenc.
8: Ho estàs celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.